0: Eye in the Sky, un ull al cel, és l'Alan Parsons Project. Aquest grup està format, és un duo, està format per l'enginyer i músic Alan Parsons i el cantant i també músic, teclista, Eric Wolfson, que és qui hem sentit cantar. Alan Parsons, que és el cervell i el líder, va començar la seva carrera com a enginyer de so als estudis de la EMI, la EMI, a Abbey Road, Londres. Va participar en la gravació de Led Zeppelin i Abbey Road dels Beatles i després a molts àlbums de gran nivell, d'entre els que segurament hauríem de destacar The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Després d'aquests grans assoliments com a enginyer, va arribar a la conclusió, o li van venir ganes, li va semblar que ja estava preparat, per iniciar una carrera musical pròpia, i ho va fer amb l'Alan Parsons Project, que és el grup que hem sentit i que, sens dubte, és una gran banda i ha tingut un gran ressò.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El nostre sistema solar té 8 planetes. El més proper al Sol, on hi fa més calor, és Mercuri. Mercury Blues, Dwight Yoakam.

hem sentit el blues de Mercury, un estàndard del blues que han gravat molts artistes, i aquí l'hem sentit interpretat per Dwight Yoakam, un cantautor de country de Kentucky, al lloc dels pollastres. De fet, el Mercury de la cançó aquesta no és el planeta, sinó un cotxe, una marca molt popular que es va llançar a Estats Units per omplir el forat comercial que hi havia entre els Fords, molt bé de preu, i els Lincoln, massa cars. El nom, Mercury, li van posar arran del déu romà del comerç i de la comunicació. Els déus grecs i romans han servit per donar nom a moltes coses, entre elles cotxes i, evidentment, planetes. El segon planeta del sistema solar rep el nom de la deessa de l'amor, Venus.

Venus, Venus, és el grup holandès Shocking Blue, amb el seu gran èxit, crec que segurament l'únic èxit que han tingut, però un èxit molt gran, perquè és una cançó que de tant en quant encara se sent, encara ressona per aquí i per allà. Diu que aquesta cançó la van compondre quan intentaven tocar el riff d'entrada de la cançó dels Who, Pinball Wizard. Venus és el segon planeta del sistema solar. El tercer és el nostre, la Terra. Pel que sembla, l'únic que té les condicions físiques i químiques necessàries perquè hi hagi vida. Intel·ligent o no, seria una altra discussió. Al voltant de la Terra hi gira un altre tipus de cos astral, un satèl·lit. Un satèl·lit està físicament agregat com un planeta, però és més petit i no gira directament al voltant d'una estrella, sinó que acompanya els planetes. L'home sempre ha mirat el seu satèl·lit, la Lluna, i, de fet, posar-hi els peus ha estat el primer pas del seu desitjat viatge cap a les estrelles. Caminem per la Lluna. Police.

0: Walking on the Moon són Police, és a dir, Sting, Andy Summers i Steve Copeland. Tres músics extraordinaris que, a més, se les van saber empescar per tenir un gran èxit comercial.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: L'home sempre ha volgut viatjar per l'espai. Anar a la Lluna va ser el primer pas. Un pas petit per un home, però un gran pas per la humanitat. En paraules sàvies del primer que va trepitjar la Lluna, Neil Armstrong. Rocketman, de Elton John, és una cançó emocionant que narra la solitud i l'avorriment d'un astronauta. Ell simplement està fent la seva feina, però només desitja que arribi el dia que pugui tornar a casa i veure la dona i els fills, els que troba tant a faltar.

Rocketman, astronauta, va ser el primer èxit important d'Elton John. Després en van venir molts més. El viatge o el viatger espacial d'Elton John, d'aquesta cançó, viatjava a Mart, que descriu com un infern. Però Mart sempre ha estat la nova frontera de la carrera espacial, després de la Lluna. En l'imaginari col·lectiu hi viuen, i de vegades ens visiten, els primers extraterrestres, els marcians. En David Bowie, que segurament és extraterrestre, va escriure i publicar l'any 1971 la cançó Life on Mars, que no és una afirmació, sinó una pregunta. Hi ha vida a Mart?

És Life on Mars, de David Bowie, amb aquest final que recorda a l'Odissea de l'Espai. El pianista és Rick Wakeman, que aviat es compraria un sintetitzador Minimoog i entraria al grup Yes. Els arranjaments de corda són de, atenció, Mick Ronson, que, com s'ha pogut comprovar, és un músic molt més fi del que fa sospitar el seu aspecte de travesti descarregador de moll.

Més enllà de Mart hi ha un buit i falta un planeta. El que hi ha és un garbuix de pedres anomenat el cinturó d'asteroides. És un planeta fracassat, un cercle de material que no va aconseguir reunir la força de gravetat suficient per ajuntar-se, per amalgamar-se i formar un planeta, com ha passat amb els altres. I han quedat les pedres, doncs, allà rodant. Més enllà del cinturó d'asteroides, sí que hi ha més planetes. De fet, hi ha els planetes grossos de veritat. El primer, Júpiter. La seva cançó és de Coldplay.

Són Coldplay de Londres i un grup, diríem, i tots són opinions, un dels pocs grups actuals que saben fer bones cançons. Potser és que les grans cançons ja estan totes escrites, o almenys la majoria, i costa de fer-ne de noves d'una qualitat superior, del que l'Stevie Wonder en diria cançons en el to de la vida. El seu àlbum de Stevie Wonder, que porta aquest nom, Songs in the Key of Life, conté la cançó Saturn.

0: Hem sentit Stevie Wonder amb Saturn, una cançó que utilitza la ciència-ficció per criticar la humanitat. De fet, la ciència-ficció sempre sol servir per això.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Més enllà de Saturn i els seus preciosos anells de colors, hi ha els planetes Urà i Neptú, que són freds com la mare que els va parir i no tenen gaire interès. I ja està, s'han acabat els planetes del sistema solar. Segurament ens direu, i no hi ha Plutó? Doncs sí, Ceri hi és, però ja no es considera un planeta. L'any 2006 el van fer fora de la llista perquè és molt petit. La nostra Lluna és 6 cops més grossa que Plutó. Hi ha també altres objectes similars per allà fora i, sobretot, no té una òrbita lliure, fins i tot, de tant en quant es creua amb la de Neptú. Per tant, no reuneix les característiques de ser planeta. Per tant, més enllà de Neptú, ja ens n'anem cap a les altres galàxies. Els Rolling Stones, quan van ser psicodèlics, un temps molt breu, ho van imaginar amb aquesta cançó, a 2.000 anys llum de casa.

Encara que no ho semblin, són els Rolling Stones, amb un viatge per l'espai molt lluny, molt lluny, a la velocitat de la llum. Què passa quan es fan aquests viatges a aquesta velocitat? Et multen? No. En Brian May, el guitarrista de Queen, ho sap perquè és físic i doctor en astrofísica. Va llegir la seva tesi l'any 2007 a l'Imperial College de Londres. Doncs el que passa és que per al viatger el temps transcorre molt diferent del de la gent que es queda tan tranquil·lament a terra. Si torna, per ell han passat molts menys anys, com molt menys temps, com a la pel·lícula del Planeta dels Micos, per entendre'ns. Per això, Brian May va compondre i cantar per a Queen el tema 39, que relata aquests fets paradoxals. La cançó explica que desitja tornar a la Terra, al lloc que hauran conegut els seus nets.

39. Són Queen, amb una cançó que no és de ciència-ficció. De fet, l'efecte de distorsió del pas del temps en viatgers a velocitats properes a les de la llum és un fet demostrat. El va proposar Einstein l'any 1905 i s'ha comprovat experimentalment amb posterioritat, amb partícules, això sí, amb gent no. De fet, els GPS, com el que porteu a la butxaca en el mòbil, funcionen gràcies a aquests càlculs. Avui hem dedicat el Chelsea Hotel als planetes i les seves cançons. Acabarem amb el nostre planeta favorit. És un planeta imaginari. Se'l van inventar el grup retrofuturista de Geòrgia B-52. És un planeta on l'aire és de color de rosa, els arbres són vermells, la gent no té cap i ningú hi mor mai. Es diu Claire, Planet Claire, els B-52.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor. Professor, i a partir d'aquí, doncs, organitzava moltes festes.
0: L'any 1991. Aproximadament, sí, sí. És quan van començar els balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests balls de Saló que es feien en el casino. I després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer a més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngel, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80 i finals dels 80s, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també em va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies

0: mai quan acabaria. Si després també hi va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
1: Hi havia aquesta part competitiva i hi havia la part d'anar a ballar.
0: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
1: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
0: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia quatre equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
1: Però això que està molt bé, no?, ara que es recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
0: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
1: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que es recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
0: sí,
1: no?, de
0: sí,
1: vindre
0: sí, clar,
1: dissabte.
0: Exacte.
1: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels balls de saló, no?
0: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
1: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar, no?
0: Exacte, això...
1: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que clar, deien, ostres, és que la sort que tenim, primer de fer una activitat que ens agradi en família, i que a més l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava ball, entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que les competicions necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, els caps de setmana allà ocupats al casino.
1: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
1: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
1: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballàvem els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
1: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
1: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent, no?
2: Sí.
1: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
1: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
1: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
1: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
1: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Per això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
1: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
0: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui, ui, ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, eh? Jo diria VHS, eh? Eren cintes.
1: Passats a vídeo. Passats a DVD.
0: Sí, sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi: ostres, t'he vist per la tele. Dic: home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i al canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic: ostres, em vaig quedar. Sí, sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs. A mi em va tocar el Foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí, sí.
1: I vas anar a competició, Andreu?
0: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies que encara no estaven la Federació Espanyola creada. I sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
1: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç. Per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
1: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no? I us veig molt motivats.
0: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball, i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prous horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
1: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
0: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que no, ja no es feia res a la sala, no feia molt poques activitats perquè ja no es feia el cinema. I bé, doncs, vam arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs, anàvem també allà a pintar. Hi havia uns que treballaven a la CELSA que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
1: Quins balls fèieu?
0: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, i és que es balla tot el món. Són 5 balls estàndards i 5 balls de tins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba, i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
1: heu passat per tots aquests.
0: Per que tots, bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sí, una mica de salsa, una mica de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
1: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
0: Uf, jo...
1: A mi m'agradava molt... Especialista en aquest.
0: A mi m'agradava molt els estàndards, també. I quan havia fet algunes exhibicions amb el frag i tal, i sí, el Slow Fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs... Sí, el vals anglès, tot. De fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí, que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
1: Has dit amb el frag.
0: Sí, encara tinc a casa.
1: La vestimenta també era important,
0: no? No sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frag per casa.
1: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agraden tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria. Tots els llatins.
0: Sí, al jovent els agradava més els llatins, normalment, xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
1: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què tenien, en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra, que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll, llavors estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes, llavors era com progressiu, i tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida, doncs, com t'agradava i t'agradava.
1: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí. Eren moltes hores, per preparar-te.
1: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
0: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries i vivències. Veurem també unes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també, inclús jo em recordo a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre, doncs, seguint donant voltes per relleus, vull dir que i el Joan Maragall a la pati sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble, que tothom sempre ens demanaven, perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat, i aquest dissabte, doncs, això, recuperar aquestes antigues vivències. Faré alguna, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia, a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat del fals anglès, i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
0: anys.
2: De molts
0: anys. Sí, tant i
2: jo,
0: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
0: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, que ens ho passarem molt bé.
1: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
0: Ai.
2: Tant de bo.
1: Si tornem.
0: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
0: Bueno, doncs ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
1: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91, aquests 25 anys, l'Erika, alumna, actualment professora, suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no, des de zero. que no sap res i aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
0: Hem tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, no ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig, ho faig ben fet, i sí, s'ho parien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició. De fet, tinc una mica la neta d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí Sant Andreu continuen competint, sènior, no sé si sènior 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com vergony o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això et dic, ballar, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar al Campionat d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí.
1: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan fèiem festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
1: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991 amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins a arribar avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
0: si va bé,
1: de que hagi un retorn dels banys del casino.
0: També convidar que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs, allà farem balls, ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
1: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
0: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
1: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem els números reals, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà protecció civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de la policia local i protecció civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Des de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, amb estrenant una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pel els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú farà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar.
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: Al meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi, i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta... coses positives m'emporto tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és una cosa que fem des del Run Club i sempre ho anem... ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, qui s'apunti. I en aquest cas, a la de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs, ja han passat algunes setmanes i alguns mesos i doncs, ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa, com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, en 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle. Amb l'Aitana Torrijo ja parlàvem fa uns mesos. Portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però eso, que amb moltíssima il·lusió. A mi, jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, clar.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home.
1: Sí.
3: I, però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida, y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionado a la ópera. Pero por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Qué es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La Habanera, que la canta Alejandra, i El Toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i tu. Per els títols?
1: Stanis cantarà El Si Può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, borratxo que es diu Vesti la juba, com vesti el disfraz, no?
2: Mm-hmm. Per la meva part jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà, de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça, llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Mm-hmm. Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden ir al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano? Pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té la alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la zarzuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors, també faig molt de repertori de contralto. I és una veu, pues, interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt... O sigui, òbviament, els hits que coneixem són de tenor i soprano, generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus, pues, portem una altra... un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes sonor bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten, pues, àries o, bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no?, de la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal. I a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, no? O sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. És a dir, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí. És. Cada persona és un món, també és veritat.
0: Sí, sí.
2: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar i, òbviament, passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè, òbviament, el cos se resiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà, eh?
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
3: Daniela de Marchi.
0: Qui va ser professora vostra?
1: Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns dels seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí.
0: Que una de les professors s'apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre amb molt bona energia.
3: Sí.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser asequible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, a un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
3: sí, sí.
0: No?
3: Sí, nosaltres mateixos.

0: una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
1: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
2: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes. A Sevilla també té el teatre de la
3: Maestranza.
2: Gràcies, de la Maestranza. Però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
1: Exacte.
3: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
1: Que sou joves, vull dir que... Sí.
2: Bueno.
1: Tenia tot el món per endavant, no?
2: Segon sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no?
1: Sí.
2: I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornar a 30, però...
3: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
2: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
3: Cada un exacte. Tenim...
1: Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
2: Exacte.
1: Ho definim així.
2: 20 i tantos, no? 20 i 10.
1: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
3: Un perfumito, para cada...
1: I el tens per diumenge? Menja, Aitana, el perfum?
3: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
1: Però secret, això.
3: Secret,
1: no?
3: Sabíem.
0: Sí.
2: No, no sabia això.
1: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí. Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
3: Va llegar un punt en el que no dé para perfumes. Ja veremos.
1: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
0: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
2: Sí, sí, sí, no, és una iniciativa molt guai.
1: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
0: No.
1: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
2: Bueno, a mi...
1: Després sabem que vas a la farmàcia.
0: Sí.
2: I abans també, eh?
1: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
2: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos,
1: són
2: la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil. Però, generalment, he agafat una mania, que és la de menjar un plat.

0: Plàtano. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal i qual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'un dels nois que estava a l'orquestra portava uns plàtanos i jo diciendo: sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtan, o sea, mig plàtano només? I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no? com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. Estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
1: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
0: Efectivament, una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
1: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
0: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí.
1: Aitana.
0: És que hi ha moltíssims.
2: A ver.
1: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
2: Sí, sí.
1: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
2: Sí, sí, moltes gràcies.
0: Oh, merci.
2: Estic practicant molt.
1: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
0: De Màlaga, sí.
1: De Màlaga, a més a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
3: Mallorca.
1: Mallorca. Oh,
3: exactament.
0: Ole!
1: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
3: sí,
1: no?
3: I la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
1: això ja és universal, eh?
2: Som internacionals,
0: sí, són internacionals.
1: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa, i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons.
2: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
1: I la coneixerà diumenge.
3: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui.
2: Ahir ho deixem.
3: Sí.
1: Alejandra.
3: Jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
2: Sí, sí.
1: Elias.
0: Per mi hi ha un munt de cançons que no haurien de faltar en ningú concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poc coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petineta, molt petoneta, que està composada com a principis del 1900 i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor o del
3: desamor,
0: o desamor. I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt, molt, molt, molt, molt equilibrat i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
1: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
3: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantes, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
1: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
2: A lo millor podem cantar una miqueta de L'Habanera canta i no llores.
3: Dale.
1: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Gràcies.
2: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera Sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la Sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i el Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continuï amb la ciència, de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de la tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directe, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, a la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisa del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de què hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Iván Márquez. Molt bon dia, Iván.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
1: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
1: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
1: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tardó. Entonces, recordad a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no? A nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo suelo de pensarlo, ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy, muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida. Pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a dos quarts de 6 de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Que començareu a un quart de 7, 6:15.
1: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega, lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer, ¿qué te voy a decir yo?
0: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge, en aquesta ocasió en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
1: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
1: Pues el tíquet, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo, y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Doncs, Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
1: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para nosotros es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces, a quien no conozca que no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb l'emoció en què ho explica Ivan Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Ivan.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
0: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també els nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
3: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
0: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
3: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
0: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
3: Sí,
0: és el que costa més, no?
3: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
0: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
3: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
0: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també en Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
3: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
0: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
4: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
0: Èxit també amb Endic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
4: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
0: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
4: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
0: Com vius l'èxit de tot plegat?
4: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
0: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
4: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
0: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Nur i Espert en format espectacle. Amb la sèrie Endic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
5: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
0: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
5: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant, una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
0: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
5: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que, no, que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
0: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
7: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
6: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
7: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part de tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
6: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
7: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs, és bastant gran i, de fet, doncs, serà un espai bastant complet.
6: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant, al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
7: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està, que tenim al terra, doncs ja doncs, asfaltat, pavimentat en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas 5 màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat, i doncs serà complementari doncs, diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs, també donar servei doncs, a aquesta part de la població, que també doncs, a la zona del centre, i també doncs, una mica el conjunt doncs, amb el fet que Can Salvi, d'acord? És una zona esportiva que està bastant a prop, doncs, connecti i doncs, la gent doncs, també pugui servir. De fet, doncs, a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs, pot ser també doncs, un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després, doncs, si cal doncs, o si volen, doncs, fer servir aquesta maquinària.
6: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
7: Bé, en el sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es queda cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta.
6: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
7: Bé, doncs igual que en les parts infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs, sinó també pensant per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
6: A qui va dirigit especialment aquests nous espais, i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
7: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, poden fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, fer activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
6: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
7: Sí, sí, sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas dels gimnasos de Sap Urbà, d'acord, dels poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
6: Terminis, tenim terminis, sabem quan podrem gaudir d'aquests espais, quan es començaran a col·locar?
7: Bé, doncs la licitació es va, bueno, perdó, l'adjudicació doncs es va fer a la Junta de Govern local del 8 de setembre, doncs per tant en les properes setmanes, esperem que a finals de novembre doncs ja estiguin col·locats aquests elements i doncs la gent ja es pugui començar a fer servir.
6: La Junta de Govern local va adjudicar els treballs el passat 8 de setembre per un import conjunt de 27.000 euros. L'actuació busca millorar la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat dels espais i fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure, especialment entre la gent gran.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
9: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat, i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'algun dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
10: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
0: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
10: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
0: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
10: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local.

0: A Martorell, Pere Ruiz de Padilla ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La Diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
1: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes, i, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
1: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom.

0: I per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís, vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
2: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu també hem conegut les activitats del mes de la gent gran. De fet, aquest dijous es celebrava el Dia Internacional de la Gent Gran, on una representació de Sant Andreu de la Barca es va dirigir a la ciutat de Barcelona per participar en una manifestació. Aquesta setmana, dilluns, parlàvem amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, de les diferents activitats programades aquest mes d'octubre. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, pues el 1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran y todo este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la Gent Gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
1: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans del municipi?
3: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
1: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
3: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
1: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
3: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo y entonces, coincidiendo con este mes, hacemos el concurso de petanca y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
1: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
3: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir. Y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso, también hacerla como la gimnasia.
1: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al casal de la gent gran del grup de playback. De playback.
3: Sí, sí, sí, sí. El grup de playback en el casal es un grupo que tiene una trayectoria brutal y lo que vamos a hacer es como una recopilación y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea, pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud de la Gent Gran y por eso el objetivo es sacarlo a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
1: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració. A banda d'aquests tallers, la importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de, no només dels tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la gent gran.
3: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder... pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces, todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no? De por un lado, salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas doncs protecció civil.
3: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
1: También una sortida en aquest cas a Peñíscola.
3: Sí, sí, sí, nos vamos a Peñíscola, vamos dos autocares enteros a Peñíscola, la ración ha sido genial y bueno, vamos a Peñíscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
3: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la Gent Gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions, que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica, serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria d'Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
3: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas y hay cultura.
1: Y acabem amb la castañada.
3: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello y pues eso, a celebrar que empieza el otoño. I que això no implica que paremos nada, sinó todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
3: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquest mes d'octubre no només s'hi celebra doncs, el mes de la gent gran, també se celebra l'octubre trans amb diferents activitats. La primera, aquest dijous, l'Espai Ciutadà, convocat el primer dijous de cada mes davant de les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha comptat amb la participació de Transversal. En té més detalls, Joel Carrasco.
5: Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquest dijous l'Octubre Trans amb una nova edició de l'Espai Ciutadà que ha comptat amb la participació de Transversal, una entitat formada per famílies de persones trans. La trobada permet compartir experiències i donar visibilitat a la realitat de les persones trans i les seves famílies, amb especial atenció a la necessitat de continuar avançant en la visibilitat de la identitat trans. Gorka Chasco, vocal de l'entitat, ha subratllat la importància de participar en aquests espais públics que li donen visibilitat a les persones trans.
6: Donar visibilitat a la nova associació que hem creat a nivell local per visibilitzar-la i perquè les famílies sàpiguen que tenen un punt d'informació i que no estan sols.
1: Què implica encara avui en dia que les persones trans hagin de reivindicar que la seva identitat no és una cosa rara?
6: Sobretot el que has dit, que no és ninguna cosa rara, és el més normal del món. Això existeix des dels temps fa molts anys i bueno, aconseguir que sobretot el respecte i normalitat.
1: Des de Transversal, com viuen les famílies aquest procés i quines són les principals dificultats que troben al dia a dia?
6: Sobretot l'educació que hem rebut nosaltres. Cada família és una cosa diferent i jo em poso d'exemple jo, que gràcies a mi hijo pues m'he reeducat.
1: Quin paper tenen les famílies a l'hora d'acompanyar infants i joves trans i garantir que puguin viure la seva identitat amb normalitat?
6: El més important que n'hi ha. Si a casa no es senten segurs, difícilment sentiran segurs a la societat, al carrer.
1: Què us agradaria que entengués aquelles persones que encara tenen dubtes o desconeixements sobre la realitat de les persones trans?
6: Bueno, que son personas normales y no hay ninguna diferencia, o sea, que tienen su cuerpo, tienen su pensamiento, esto es como el que le gusta un color o le gusta otro, o sea, no hacen daño a nadie, o sea, respeto y ya está.
1: Avui teniu aquest espai per donar visibilitat al vostre col·lectiu, a la vostra entitat. Quin missatge voldríeu fer arribar per la gent de Sant Andreu de la Barca que us veu avui?
6: Sobretot, ja ho he dit, respecte a tothom, el pensament sigui lliure i que són persones igual que tothom.
5: L'acte ha donat veu a un grup de famílies de persones trans i ha posat el focus en la despatologització i l'acompanyament de les persones trans.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
7: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
1: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
7: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
1: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
7: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
1: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
7: Sí,
1: és el que costa més, no?
7: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
1: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
7: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
1: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
7: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
1: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
7: el missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
1: Èxit també amb Endic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
7: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
1: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
7: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
1: Com vius l'èxit de tot plegat?
7: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
7: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
1: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Endic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions i inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
8: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
1: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
8: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant, una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
8: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
1: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'activitat esportiva del cap de setmana ve marcada per la celebració de la 15a edició de la cursa de tardor. En aquesta ocasió serà nocturna.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta. Clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no et sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és una hora i quart suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de la policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Des de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem tenint una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons. Doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes. I també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs... potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pels missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord. Ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur. I clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar, però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat a 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant, que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà, doncs, mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Activitat important aquest dissabte en el casino. Reviurà per una nit l'època daurada dels balls de Saló. Serà aquest dissabte 3 d'octubre a partir de les 9 del vespre, en el marc del centenari de l'edifici del casino. L'activitat de balls de Saló va començar l'any 1991. Durant més de 25 anys va reunir diverses generacions al voltant del ball. Ho ha recordat Andreu Mitjans, professor de ball. Que ens ha recordat una miqueta la història.
3: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar, als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant, després bueno, ens vam proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
3: Sí, tothom. molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell. Fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or. Vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries. I després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent, sobretot, que van animar molt, i, bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més, va anar molt bé, dels primers gas que sortíem, i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats. Vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva, hi havia la part d'anar a ballar...
3: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? Cap de setmana, entre setmana?
3: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana, doncs, era quan organitzàvem festes i... Vam inventar també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia quatre equips normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest team match era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip, i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, creia que havien més, vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
3: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests palls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
3: sí,
0: no?, de
3: sí,
0: vindre,
3: clar,
0: dissabte.
3: Exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels palls de Saló, no?
3: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè, clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però, clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs, que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i, bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Aquest dissabte el casino reviurà els balls de Saló, ho farà, doncs, amb aquesta activitat que s'emmarca dins de la celebració del centenari de l'edifici del casino de la ciutat.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest diumenge en el Teatre Núria Espert, a partir de les 6 de la tarda, tindrem l'estrena de Gala Lírica, Els millors èxits, una proposta que reunirà alguna de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Aquesta setmana, a Ràdio Sant Andreu, ens ha acompanyat la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli, que han explicat a Ràdio Sant Andreu detalls del projecte que neix de l'amistat, de la complicitat artística i també de la voluntat d'apropar la lírica als nous públics. L'entrevista està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, i a continuació escoltarem un fragment del que ens va encantar aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu abans de l'estrena d'aquest diumenge.
4: A lo millor podem cantar una miqueta de La Habanera canta i no llores.
5: Dale.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'història.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barcans està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època. Els balls de Saló, l'any 1991, van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels Balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor. Professor, i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, 91, aproximadament, sí, sí. És quan van començar els Balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Pelaez.

0: Segueix, en el meu cas segueix.
1: Andreu, 1991, en el casino comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
2: Bueno, això ho comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80 i finals dels 80. I bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà. I bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
1: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
2: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
1: Havia aquesta part competitiva, hi havia la part d'anar a ballar...
2: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
1: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
2: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, crec que havien més, vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i em diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
1: Però això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
2: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
1: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
2: sí,
1: no?, de
2: sí,
1: vindre,
2: clar,
1: dissabte.
2: Exacte.
1: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels balls de Saló, no?
2: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos-ho, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
1: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar, no?
2: Exacte, això...
1: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que clar, deien, ostres, és que la sort que tenim de primer de fer una activitat que ens agradi en família, i que a més l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
1: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fer una mateixa activitat i que tothom li agradés.

0: És a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
1: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estàvem desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
1: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
1: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar, anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballar amb els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
1: Exacte.
0: Els cap de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
1: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
1: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
1: Sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
1: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
1: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
2: Ui, què dius ara? Ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats de vídeo. Passats de DVD.
2: Sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi: ostres, t'he vist per la tele. Dic: home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i al canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic: ostres, em vaig quedar. Sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs. A mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
2: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estava en la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
1: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest Remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no?, i us veig molt motivats.
2: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball, i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després ja la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast, Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prous horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: Alessandro, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
2: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que no, ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs vam arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar. Hi havia uns que treballaven a la CELSA que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
2: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
2: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sí, una mica de salsa, una mica de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
2: A mi m'agradava molt els estàndards, també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el frag i tal, i sí, el slow fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
0: Has dit amb el frag.
2: Sí, encara tinc a casa,
0: també era important,
2: no sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frag per casa.
0: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
1: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada, ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agraden tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria, tots els llatins.
2: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
0: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què tenien, en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors estaves com super motivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potting aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes. Llavors era com progressiu. Tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida, doncs, com t'agradava i t'agradava.
0: Que això ja era més sèrio, eh?
1: Sí. Eren moltes hores, per preparar-te.
0: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
2: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries, vivències. Veurem també unes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també, inclús havia, em recordo, a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre, doncs, seguint, donant voltes per relleus, vull dir que el Joan Maragall al pati sempre també a la festa major fèiem exhibicions i, bueno, ja era una activitat més fixa del poble, que tothom sempre ens demanaven, perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat. I aquest dissabte, doncs, això, recuperar aquestes antigues vivències. Faré alguna, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia, a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat, del fals anglès, i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
1: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims anys.
2: Sí, sí, tant i tant.
1: Jo estic supernerviosa.
2: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, sí, que ens ho passarem molt bé.
0: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
2: Ai.
1: Tant de bo, tant de bo.
2: Ai.
0: Si tornem.
2: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
1: O almenys fer un segon retrobament.
2: Ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, que s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
0: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91, aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora, suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no, des de zero, que no en sap res, i aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
2: Hem tingut moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, no ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho parien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició. De fet, tinc una mica de l'anècdota d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí Sant Andreu continuen competint, sènior, no sé si sènior 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com vergony o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això de dir que ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics. I bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició. És de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs encara segueixen anant a competir. Vull dir que de no ballar res, a ballar a campionats d'Espanya i estar al pòdium. Vull dir que sí.
0: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
1: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan fèiem festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
0: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991 amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins a arribar avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
2: si va bé,
0: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn dels banys del casino.
2: I també convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs allà farem balls, ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
0: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
2: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
0: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o bueno, el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, al tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: I cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminat ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà protecció civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i protecció civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, a més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que es vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, a algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constàncies són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el meu dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el meu quadre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, pues molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? Us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú farà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Mm-hmm. Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, o sigui, és a dir, que hi ha gent que va guanyar?
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: Al meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol. No sé si algú més o menys anirà al meu ritme. M'agradaria que sí. I si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho anem... Ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, qui s'apunti. I en aquest cas, en la de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera, doncs, ja han passat algunes setmanes, alguns mesos, i doncs, ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa, com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, en 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però és que amb moltíssima il·lusió. I jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, claro.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home. Sí. Però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat sí. És que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí, sí. Sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida, y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionado a la ópera. Pero por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Qué es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La banera, que la canta Alejandra, i El toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i jo. I tu. Per els títols?
1: Stanis cantarà El si può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, Gabacho, que es diu Vesti la Juba, com vesti el disfraz, no?
2: Mm-hmm. Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferida, preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça, llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Mm-hmm. Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? Mm. O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden anar al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano, pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la sarsuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt repertori de contralto i és una veu, pues, interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt, o sigui, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus, pues, portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i, òbviament, exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament, tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten, pues, àries o, bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no?, de la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal. I a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, o sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. O sigui, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana,
2: sí. Això és. Cada persona és un món, també és veritat.
0: Sí, sí.
2: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquests canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar, i òbviament passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Uh-huh. Costa una mica perquè òbviament el cos se resiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà,
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
3: Daniela de Marchi.
0: Sí. Qui va ser professora vostra?
1: Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns de los seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí.
0: Que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre molt amb molt bona energia.
3: Sí. Mm.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser asequible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto, y además de poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente, en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica, van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand, para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple, no?
3: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que es veu que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també, per moltes vegades podeu veure ara mateix que està l'Anna Netrecco, que és una referent per nosaltres. És molt complexa poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
0: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
1: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no? en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes. A Sevilla també té el teatre de la
2: Maestranza.
1: Gràcies, de la Maestranza. Però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
0: Exacte.
2: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
0: Y que sou joves, vull dir que... Sí.
1: Bueno.
0: Tenia tot el món per endavant, no?
1: Segons sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no? Sí. I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornar a 30, però...
2: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
1: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
2: Cada un tenim...
0: Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Definim així.

0: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
1: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
2: Sí, no, és una iniciativa molt guai.
0: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
1: No!
3: Són idees.
0: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
2: Bueno, a mi...
0: Després sabem que vas a la farmàcia.
1: Sí.
2: I abans també, eh?
0: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
2: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos, són la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquilo. Però, generalment, he agafat una mania que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades, jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal igual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava en l'orquestra portava uns plàtanos i jo diciendo, sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtano, o sea, mig plàtano només? I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no? com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. Estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
0: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
2: Efectivament, una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
0: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
2: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí.
0: Aitana.
2: És que hi ha moltíssims.
3: A ver.
0: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
3: Sí.
0: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
3: Sí, moltes gràcies.
2: Oh, merci.
3: Estic practicant molt.
0: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
2: De Màlaga, sí.
0: De Màlaga, a més a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
1: Mallorca.
0: Oh,
1: exactament.
2: Ole.
0: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
0: això ja és universal,
3: Som internacionals,
2: Sí, són internacionals.
0: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa, i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons?
3: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
0: I la coneixerà diumenge.
1: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui.
3: Ahí ho deixem.
1: Sí.
0: Alejandra.
1: Jo, mira, jo sóc molt

0: molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
1: Sí, sí.
2: Elias.
3: Per mi hi ha un montón de cançons que no haurien de faltar en ningun concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poco coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petineta, molt petoneta, que està composada com a principis del 1900, i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor
0: o desamor.
3: I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt, molt, molt, molt, molt equilibrat, i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
4: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
0: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres, que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantes, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
4: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
1: A lo millor podem cantar una miqueta de La Habanera canta y no llores.
0: Dale.
4: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Gràcies.
2: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera Sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la Sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tietam by Titi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tietam by Titi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i el Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la Ruta de la Tapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta by Titi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Va, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de la tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre, a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt a moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta de la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. És referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuenc, quasi Sant Andreuenc, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, seran una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan en la llinda de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques amb un impacte positiu per la ciutat, i al final, doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
1: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
1: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario. Este año pretendemos estrenar un nuevo paso, más grande, y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola. Entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església? Perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, no?
1: Sí, sobretot és important remarcar que és a les 5 de la tarda, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tardor. Entonces, recordad a todo el mundo que este año se adelanta los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias, y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia, y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no?, a nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo suelo de pensarlo, ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida, pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a dos quarts de sis de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Començareu a un quart de set, 6:15.
1: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio de la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega, lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer, ¿qué te voy a decir yo?
0: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge, en aquesta ocasió en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
1: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
1: Pues el tíquet, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo, y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Don Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
1: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para los dos es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces a quien no conozca quien no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb l'emoció en què ho explica Ivan Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Ivan.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament? Això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
0: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també els nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
3: Primera, parlava d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
0: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
3: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
0: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
3: Sí,
0: és el que costa més, no?
3: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
0: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
3: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
0: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
3: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
0: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
3: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
0: Èxit també amb Endic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
3: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
0: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
3: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
0: Com vius l'èxit de tot plegat?
3: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
0: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
3: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
0: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Nur i Espert en format espectacle. Amb la sèrie Endic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
4: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
0: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
4: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
0: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
4: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que, no, que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
0: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
6: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau, doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
5: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
6: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
5: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
6: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i han de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs és bastant gran i de fet doncs, serà un espai bastant complet.
5: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
6: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està que tenim al terra doncs ja doncs, asfaltat, pavimentat en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas 5 màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat, i doncs serà complementari doncs, diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs, també donar servei doncs, a aquesta part de la població, que també doncs, a la zona del centre, i també doncs, una mica el conjunt doncs, amb el fet que Can Salvi, d'acord? És una zona esportiva que està bastant a prop, doncs, connecti i doncs, la gent doncs, també pugui servir. De fet, doncs, a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs, pot ser també doncs, un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després, doncs, si cal doncs, o si volen, doncs, fer servir aquesta maquinària.
5: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
6: Bé, en el sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta. Fer-les.
5: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
6: Bé, doncs igual que en els parcs infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs, sinó també pensant per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
5: A qui va dirigir-se especialment aquests nous espais i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
6: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, qualsevol. Podem fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, fer activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
5: M'imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
6: Sí, sí, sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnasos de Sap Urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
5: Terminis, tenim terminis, sabem quan podrem gaudir d'aquests espais, quan es començaran a col·locar.
6: Bé, doncs la licitació es va, bueno, perdó, la l'adjudicació doncs es va fer a la Junta de Govern Local del 8 de setembre, doncs per tant en les properes setmanes, esperem que a finals de novembre doncs ja estiguin col·locats aquests elements i doncs la gent ja es pugui començar a fer servir.
5: La Junta de Govern Local va adjudicar els treballs el passat 8 de setembre per un import conjunt de 27.000 euros. L'actuació busca millorar la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat dels espais i fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure, especialment entre la gent gran.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.

Aneu na seo que poppers. Son un Kim Jong Soo inmira. Soc en Kim Jong Soo. Cansa mirá. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 279 de K-Pop History. Seguim estrenant a Chichi Comebacks de K-Pop que han tingut lloc aquest estiu 2026. I avui començarem amb les 5 noies de Ailee. Tot i que Mocha està de baixa en aquest moment des del 19 de juny per motius de salut. Així doncs, les escoltarem les altres 4 que queden, en aquest cas, en un single que ha sortit al mercat japonès. Recordem que Iroha i Mocha són japoneses. Doncs bé, amb el títol de I Got Your Back, del 26 de juliol d'aquest 2026, a més els hi han col·laborat dues membres del grup japonès HANA, que havien debutat el 2 d'abril del 2025, com Son Jisoo i Momoka, que han participat a la lletra. El tema té una base pop-rock amb bona energia i acaba de cop, sense avisar, característic ja del pop general. A més, té un toc d'episodi d'anime. El videoclip oficial japonès porta uns 16 milions de reproduccions. Escoltarem la versió coreana de la Ailee amb aquest I Got Your Back.

Ens retrobarem ara amb els sis nois que formen Tuas, Tuo Su en coreà, cinc coreans i un xinès que van debutar el 23 de gener del 2024. Al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Ara han tret el single àlbum japonès Soda Soda el 4 d'agost, amb single principal del mateix títol que el van treure el dia anterior. El tema manté l'energia característica del grup, però a més amb un toc de city pop. En el contrari de la tendència actual, tant el K-pop com el pop internacional, és un tema sencer de 3 minuts i 29 segons. Gran notícia. Porten més de 10 milions de reproduccions al videoclip oficial del seu primer mes. Escoltem la novetat dels Tuas, en aquest cas per al mercat japonès, Soda Soda.

les ja històriques Red Velvet, cinc noies que van debutar a Corea a l'1 d'agost del 2014 i al Japó ho van fer el 7 de juliol del 2018, han tret a l'Extended Play Velvet Summer el 3 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Surfing Boy, que és un ritme de mig tempo on ressalta les bones harmonies, on la interpretació vocal de les noies és un dels punts forts. Combina sons de guitarra bossa nova amb ritmes reggae i house relaxats. La lletra parla dels records que tenen d'un noi surfer. El tema ja ha guanyat un show champion el 12 d'agost. Amb més de 4 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat per aquest estiu de les Red Velvet amb Surfing Boy.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Pau, un coreà, 4 coreans i un tailandès que van debutar l'11 d'octubre del 2023. Han tret aquest estiu el single àlbum Flavor el 28 de juliol d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Mantenen un concepte indie i en aquest cas en resulta un tema d'estiu agradable i relaxat sense pretensions, on la letra parla de l'aroma que desprèn una relació sentimental. Amb més de 3.300.000 reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat d'aquest estiu dels Pau amb Flavor.

que anem a escoltar les sis noies de Baby Monster, que havien debutat a l'1 d'abril del 2024 i ara serà des de l'Extended Play Chum del 4 de maig d'aquest 2026. Però, en canvi, el single que escoltarem, Moon, el van treure al seu videoclip el 3 d'agost d'aquest 2026. Té una producció atractiva amb la instrumentació nítida, dinàmica i sòlida que dona una sensació de plenitud. Donen una imatge gòtica i nocturna on la lletra parla de que la noia és com la lluna, la reina de la marea i la joventut, i que brillarà en la foscor com a metàfora de viure una aventura sentimental. Amb més de 80 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem les Baby Monster amb Moon. I'm the moon.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen One Pack, 4 coreans i un estadounidenc que van debutar el 30 de novembre del 2023. Han tret aquest estiu el single digital Tune It In el 23 de juliol d'aquest 2026, del que escoltarem el single You So Hot. Tenen una producció independent, que no segueix tendències actuals, i per això sonen en aquest single com a l'R&B coreà de la dècada del 2010, amb influències de Jay Park. Té bon ritme, tornada melòdica i una bona combinació de rap i cant. La lletra parla de com un noi no pot aguantar com és de sexy una noia que li agrada. Amb més de 4 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem el tema per aquest estiu del One Pack, You So Hot.

0: baby.
1: Ens anirem ara amb les quatre noies de Kiss of Life. Són, recordem, una coreana, Anul, dos coreanos estadounidenques, Julie i Belle, i una tailandesa, Nati, que van debutar a Corea el 5 de juliol del 2023 i al Japó ho van fer el 5 de novembre del 2025. Han tret aquest estil al single Swat el 4 d'agost d'aquest 2025 amb single principal del mateix títol. És un afro house que fusiona pop electrònic i ritmes llatins, amb la metàfora de que fan pujar la temperatura sense suar. La lletra parla de que la verdadera confiança i bellesa surten de forma natural amb el creixement personal. El tema ja ha guanyat un número 1 al The Show a l'11 d'agost. Amb més de 34 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes i gairebé 1,5 milions al vídeo de la performance, escoltem la novetat de les Kiss of Life, Sweat.

Ens retrobem amb els 8 nois que formen Stray Kids, que havien debutat el 25 de març del 2018. Serà des de l'escena Play This and That del 7 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un hip-hop amb tornada comercial per damunt d'una base rítmica. La lletra parla de la confiança del grup en mostrar una àmplia varietat de facetes. De moment ja han guanyat 6 números 1 en xos musicals al mes d'agost. Recent Countdown els dies 13 i 20, dos Music Bank el 14 i 21, un Show Champion el 19 i un Inkigayo el 23. Amb més de 93 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Stray Kids en This and That.

Han tret nou treball per aquest estiu les 8 noies que formen At Heart. Són 4 coreanes, una filipina, una japonesa i una japonesa estadounidenca que van debutar el 13 d'agost del 2025. Es tracta del single 3-4 del 19 d'agost d'aquest 2026. El tema forma part d'una producció dramàtica, Time Travel Project. De fet, l'audiovisual uneix dos trames entre els anys 1996 i 1926, expressant que les diferents joventuts persegueixen sempre el mateix somni. De fet, el tema original és del grup mixta Rura. Aquí el tema està interpretat amb un sentit musical de New Jack Swing. Amb més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes, escoltem la novetat de la At Heart, 3-4.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Nous, Nous You en coreà, que van debutar el 2 d'abril del 2024. Han tret el single digital Aquiles el 5 d'agost d'aquest 2026. És un disco funk dels 80 amb sintetitzador i sona fresc, amb una melodia vocal. La lletra parla d'una noia que és el taló d'Aquiles del noi que s'ha enamorat d'ella. Amb gairebé 4 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Nous amb Aquiles.

Tenim un nou debut d'aquest estiu. Les 100 noies que formen Our Birthday, que són 3 coreanes, 2 japoneses, una tailandesa i una taiwanesa, que ho han fet el 19 d'agost d'aquest 2026. Ha estat amb el single àlbum Our Birthday, amb single principal que escoltarem, anomenat Squishy. Per cert, són de l'agència Init Entertainment, que és una filial de JYP Entertainment, la que va fundar JY Park. Després d'un predebut amb Hungry, que no va convèncer del tot, aquí aposten per un so més funky i clàssic. És un tema molt divertit i desenfadat, on la lletra parla d'alliberar-se de l'estrès i les emocions complicades com si s'estés apretant quelcom tou. Amb més de 17 milions de reproduccions les seves 4 primeres setmanes del videoclip oficial, escoltem les Our Birthday amb el seu debut oficial Squishy.

Ens trobem amb les quatre noies d'ESPA. Recordem Karina, Xixel, Winter i Ning Ning, que havien debutat el 17 de novembre del 2020. S'escoltarem amb un tema extret de l'àlbum Lemonade, del 29 de maig d'aquest 2026, anomenat Switchblade, on els hi col·labora el raper estadounidenc Ty Dolla $ign. En tenir èxit tant el tema, van finalment enregistrar un videoclip de la seva actuació al Tour 2026-2027 ESPA Live Tour Sign Complexity. El tema és un electrodance en progressió cap al clímax, amb un contrapunt del raper, com hem dit, Ty Dolla $ign, un raper que, per cert, en el seu moment va guanyar 5 premis entre els anys 2016 i 2017. Amb més de 16 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem les ESPA acompanyades de Ty Dolla $ign amb Switchblade.

les 5 noies que formen Kiki, que havien debutat el 24 de març del passat 2025, han tret a l'escenari Play Waikiki el 10 d'agost d'aquest 2026. El títol juga amb el nom d'un barri molt conegut de Honolulu, a les Isles Hawaii, que és molt famós per les seves platges. D'aquí escoltarem el single principal, Pop Off, Pop Off. És un tema de sintetitzador pop electrònic que té influències de Charlie XCXC en un ritme de club de fons. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de les Kiki, Pop Off,

Ara ens trobarem amb el nou treball solista de Jisoo, membre de les Blackpink, amb les que havia debutat el 8 d'agost del 2016. Ha estat el single internacional Click del 4 de setembre d'aquest 2026. Aquí deixa l'essència K-pop per un concepte més internacional, en anglès, i un pop polit. En la línia del videoclip, on ella és un autòmata en un parc d'atraccions abandonat post-apocalíptic, la música té un to fred, però bona progressió melòdica. De fet, no deixa de ser un dance pop amb sintetitzador i baix. La lletra parla de l'atracció instantània i natural entre dues persones abans que les paraules ho puguin dir. El tema ja ha guanyat un Name Countdown el 17 de setembre. Amb més de 46 milions de reproduccions del videoclip oficial, a les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat de Jisoo en solitari, Click.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens hem nidat. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. A la propera edició escoltarem el darrer tema de les Junis, Junisu en coreà, grup projecte de 8 noies que acaben contracte després de 2 anys i mig, mentre que, recordem, havien debutat a Corea el 27 de març del 2024 i al Japó ho havien fet el 12 de setembre del 2025. Són 8 noies, 4 coreanes, 2 filipines i 2 japoneses que han guanyat 22 premis anuals de reconeixement, entre ells 4 Korea Grand Music Awards, 3 K-World Dream Awards, 2 D Awards i un MAMA, l'Emnetation Music Awards, el premi escollit per als fans. A més, en shows musicals van guanyar un show champion amb el tema Swayze el 23 d'abril del 2025. Avui acabarem amb la subunitat de la Girls' Generation, Son Yoshide HRS, 3 noies, en aquest cas Joyeon, Yuri i Soyoung, que han fet la seva estrena com aquesta subunitat el 31 d'agost d'aquest 2026. Recordem que el grup original, les Girls' Generation, la Son Yoshide, van debutar el 5 d'agost del 2007. Ara escoltarem, doncs, aquesta subunitat HRS amb el single digital Skibidi. És un hip-hop que ofereix una atmosfera exòtica amb samples de cordes àrabs, on transmeten el missatge de fer el propi camí en lloc d'afegir-se a un motlle prefabricat d'entendre la vida. Porten més de 13 milions de reproduccions del videoclip oficial que es va la performance a les seves 2 primeres setmanes. Escoltem la subunitat de les Girls' Generation, HRS, amb el tema Skibidi.

0: Kibiri.
1: Podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimane.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu, l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels Valls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, era professor, i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, aproximadament, és quan van començar els Valls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests Valls de Saló que es feien en el casino, i després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló, com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era danses d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Vall de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació

0: no? Ara que es recupera, no? Aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que es recupera allò que es feia abans, no? Que va començar l'any 1991, aquests palls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: De sí, sí, vindré clar.
0: Dissabte, exacte. Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels palls de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per a mi anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar, no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que clar, deien, ostres, és que la sort que tenim, primer de fer una activitat que ens agradi en família, i que a més l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant. Vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava ball, entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai. Vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estàvem desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar, anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballar amb els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Al cap de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, què dius ara? Ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats a DVD.
1: Sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i al canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic,

0: ostres, em vaig quedar... Sí, sí, que és veritat que vam fem gravar uns DVDs, a mi em va tocar el Foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí.
1: I vas anar a competició, Andreu?
0: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estava en la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
1: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
1: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest Remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no?, i us veig molt motivats.
0: Home, que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després ja la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no en donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prous horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
1: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
0: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, no feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs vam arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la Celsa que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
1: Quins balls fèieu?
0: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, i és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls de tins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
1: Heu passat per tots aquests.
0: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sigui una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es ballava en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
1: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
0: Buf, jo
1: m'agrada molt. Especialista en aquest.
0: A mi m'agradava molt els estàndards també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el frag i tal, i sí, el slow fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
1: Has dit amb el frag.
0: Sí, encara tinc a casa,
1: també era important,
0: no sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frag per casa.
1: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada, ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agraden tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria, tots els llatins.
0: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, el xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
1: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què tenien, en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors estaves com super motivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes. Llavors era com progressiu i tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida doncs com t'agradava, que t'agradava.
1: Que això ja era més sèrio, ja, eh?
2: Sí, eren moltes hores, per preparar-te.
1: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
0: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries i vivències. Veurem també algunes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participàvem cada any també, inclús havíem, recordo, a la plaça de Catalunya vam fer el vals al quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint anar donant voltes per relleus, vull dir que i el Joan Maragall a les patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències faré algun, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat del fals anglès i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
0: sí,
2: anys.
0: De molts anys. Sí, tant i
2: jo,
0: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
0: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, que ens ho passarem molt bé.
1: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, que segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
0: Ai.
2: Tant de bo.
1: Si tornem.
0: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
0: Bueno, doncs ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
1: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no en sap res. I aconseguiu vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
0: Sí, tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició, de fet tinc una mica la neta d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, sèniors, no sé si sèniors 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos que vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això, jo dic, ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, I bueno, doncs van anar, s'hi van posar, van anar pujant de nivell, van fer competició. És de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el Casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir. Vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium. Vull dir que, sí, sí.
1: Això té molt de mèrit, Erika? Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
1: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, uh-huh. I aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Erika, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
0: si va bé
1: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn
0: i
1: dels balls del casino.
0: També convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs allà farem balls, ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
1: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Erika...
0: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
1: Andreu Mitjans, Erika Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida d'entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una miqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius extens a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint al millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú farà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar?
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: Al meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi, i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho anem, ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, que s'apunti. I en aquest cas, de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs hi han passat algunes setmanes, alguns mesos, i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, en 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però és que amb moltíssima il·lusió. A mi, jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repente la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, clar.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home.
1: Sí.
3: I, però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida. Y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionado a la ópera. Pero, por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Quién es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La banera, que la canta Alejandra, i El toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i tu. Per els títols?
1: Stanis cantarà El si può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, que es diu Vesti la juba, com vesti el disfraç, no?
2: Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que también es mítica, o Der helle Reiche, de la flauta mágica de Mozart, que es la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncœur sobre Tauà, de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Uh-huh. Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden ir al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano... Pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la zarzuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt de repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt, o sigui, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes
3: sonor.
0: Bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal. I a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, o sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. És a dir, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple, si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per un humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé, sí. L'Aitana, eh?
3: Sí,
2: això és. Cada persona és un món, també és veritat.
0: Sí, sí.
2: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar i, òbviament, passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè, òbviament, el cos se resiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà, eh?
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
3: Daniela de Marchi.
0: Qui va ser professora vostra?
1: Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns dels seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí.
0: Que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre amb molt bona energia.
3: Sí.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí. Però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al general d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser asequible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
3: sí.
0: No?
3: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que es veu que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també. Per moltes vegades podeu veure ara mateix que està l'Anna Netrecco, que és una referent per nosaltres. És molt complex poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
0: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
1: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa sí és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té. Per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes. A Sevilla també té el teatre de la
2: Maestranza.
1: Gràcies, de la Maestranza. Però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el diverso món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
0: Exacte.
2: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
0: Y que sou joves, vull dir que... Sí.
1: Bueno.
0: Tenia tot el món per endavant, no?
1: Segons sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no? Sí. I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límit d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornar a 30, però...
2: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
1: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
2: Cada un tenim una...
0: Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Definim així.
1: 20 i tantos, no? 20 i 10, com
0: es diria. Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
2: Un perfumito para cada.
0: I el tens per diumenge. Menja, Aitana, el perfum?
2: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
0: Però secret, això, no?
2: Secret,
3: sabíem,
1: no?
3: Això,
1: sí. No sabia això.
0: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí. Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
2: Va llegar un punt en el que no dé para perfumes. Aquí esperemos.
0: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
3: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
1: Sí, sí, sí, no, és una iniciativa molt guai.
0: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
3: No, són
2: idees.
0: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
1: Bueno, a mi...
0: Després sabem que vas a la farmàcia.
3: Sí.
1: I abans també,
0: eh? No, pròpolis, no? Segurament.
1: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos,
0: són
1: la droga de cada dia. Jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil. Però, generalment, he agafat una mania que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal igual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava en l'orquestra portava uns plàtanos i jo diciendo sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtan, o sea, mig plàtano només, i aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no sé com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, en el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i també, important això, estaré amb el meu professor online.

0: diferència amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
1: Per la seva banda, el restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant al Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
1: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
1: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
1: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta tapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provem de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
1: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
1: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dintre del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
1: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
1: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors tapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. És referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la ruta de tapa

0: És un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
1: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: Doncs una valoració com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la ruta de la tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la ruta de la tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs i santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200 serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan a la llinda de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
1: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar, doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
2: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes, amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
1: Propera edició 2027.
2: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la ruta de la tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
1: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
1: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
1: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario. Este año pretendemos estrenar un nuevo paso, más grande, y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola. Entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església? Perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, no?
1: Sí, sobretot és important remarcar que és a les 5 de la tarda, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tardor. Entonces, recordad a todo el mundo que este año se adelanta los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no?, a nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida, pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a dos quarts de sis de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del Rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Començareu a un quart de set, 6:15.
1: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega, lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer. ¿Què te voy a decir jo?
0: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge. En aquesta ocasió en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
1: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
1: Pues el tíquet, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo. Y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Doncs Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
1: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para nosotros es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces a quien no conozca quien no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb l'emoció en què ho explica Ivan Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Ivan.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
0: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també els nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
3: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents, criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
0: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
3: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
0: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
3: Sí,
0: és el que costa més, no?
3: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
0: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
3: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
0: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
3: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
0: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
3: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
0: Èxit també amb Endic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
3: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
0: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
3: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
0: Com vius l'èxit de tot plegat?
3: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
0: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
3: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
0: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Nur i Espert en format espectacle. Amb la sèrie Endic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions i inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
4: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
0: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
4: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant, una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
0: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
4: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que, no, que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
0: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirador, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
6: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
5: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
6: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
5: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
6: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i han de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs, és bastant gran i de fet doncs, serà un espai bastant complet.
5: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant, al seu costat hi haurà una zona de fitness nova que, com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
6: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està, que tenim al terra, doncs ja doncs, asfaltat, pavimentat, en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas 5 màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat, i doncs serà complementari doncs, o diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs, també donar servei doncs, a aquesta part de la població, que també doncs, a la zona del centre, i també doncs, una mica en conjunt doncs, amb el fet que Can Salvi, d'acord? Que és una zona esportiva que està bastant a prop, doncs, connecti i doncs, la gent doncs, també pugui servir. De fet, doncs, a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs, pot ser també doncs, un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després, doncs, si cal doncs, o si volen, doncs, fer servir aquesta maquinària.
5: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
6: Bé, Arnal, sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com doncs cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta.
5: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
6: Bé, doncs igual que en els parcs infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs no, també pensant per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
5: A qui va dirigits especialment aquests nous espais i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
6: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, qualsevol, poden fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, fer activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
5: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
6: Sí, sí, sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnasos de Sap Urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
5: Terminis, tenim terminis, sabem quan podrem gaudir d'aquests espais, quan es començaran a col·locar?
6: Bé, doncs la licitació es va, bueno, perdó, l'adjudicació doncs es va fer a la Junta de Govern Local del 8 de setembre, doncs per tant en les properes setmanes, esperem que a finals de novembre doncs ja estiguin col·locats aquests elements i doncs la gent ja es pugui començar a fer servir.
5: La Junta de Govern Local va adjudicar els treballs el passat 8 de setembre per un import conjunt de 27.000 euros. L'actuació busca millorar la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat dels espais i fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure, especialment entre la gent gran.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Ivanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
2: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Xova en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Xova en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
2: Correcte. coses. No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
2: Vale, que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat. Perquè, pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, no sé.
3: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna d'estrenes, sí.
3: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí,
3: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al,
2: sí, senyor,
3: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
3: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard,
2: sí,
3: el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
2: Correcte.
3: Es va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premier i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
2: sí, no,
3: entre
2: no.
3: els tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
3: Els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
3: Gent en general.
2: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
3: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
2: sí,
3: ja he vist Widow's Bay.
2: I què?
3: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
3: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
2: Sí.
3: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
2: Sí.
0: Sí.
3: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
3: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
3: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
3: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
2: bé,
3: perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
4: They're a special group.
5: NCIS!
4: They can be anywhere in the world.
5: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
6: NCIS,
7: AFP, Australian Federal Police,
5: you stand shoulder to shoulder.
7: This is our turf.
5: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
3: Univers Enfis.
2: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
3: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs ho has encertat, eh?
3: Podria ser.
2: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
2: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
3: Molt bé.
2: 8 sèries.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava,
3: bueno,
2: això.
3: Bueno, hi ha Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
3: això
0: que...
3: és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
2: és,
0: no
3: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar,
3: ara jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
3: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, un bunker i que el wifi tal...
3: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: no, sí, si és,
3: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues res, escolta... Warner TV, eh?
0: Sí.
2: Això què és? Això no deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video, no?
3: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
2: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
3: En Cis Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
3: Hawaii,
2: vale.
3: Origins, New York, Sydney... Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surtin.
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
3: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui...
2: Pues re,
3: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, clar.
3: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta franquícia,
0: déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
1: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
6: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
3: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
2: Són...
0: contraposició vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi... crec que es diu, no?
2: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre, en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
2: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
2: Potser doncs... hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
3: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé. Molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
2: Vull dir, a més, estan a una, com dir-ho, ranura de diferència, no?, amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antropsia, ho dic?
13: Sóc en Capità Utac.
11: Ты, Рачит,

0: La polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fent en català.
2: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
2: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
3: What are you doing?
4: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
3: What do you want?
4: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
3: Just a coincidence.
4: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
3: Oh, shut up. You can leave the way you came.
4: It's all right to come through the house?
3: No.
4: Well, I came in through the house.
2: Tu aquesta l'havies vist?
0: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
2: Ah, sí?
0: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
1: Algú té contractat i...
0: Els pares de la Maria, no cago, que diguen mentires.
1: No passa res, jo també xupo.
0: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
2: Sí.
0: A nivell
2: sí,
0: de qualitat, sí, em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui,
2: sí,
1: des de l'inici
2: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
2: Sí, sí, sí.
1: Remarcable.
2: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: cert,
2: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
0: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
2: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador.
2: Abocador, conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
5: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
6: Rise and shine!
5: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
7: Have you ever seen a man not afraid to die?
8: He's a bad seed. Nothing good will come of
9: him. What are you gonna do? Come on, come on, come on!
10: Rehabilitation.
11: Hey, that's what your job is.
12: Michelle, the call Michelle was born for this.
11: But this job is all about listening.
2: És una presó de Chenoise, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
0: Vaja.
2: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
1: Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
2: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, en una presó.
2: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
2: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
13: ¿Quién eres?
14: Frances Neagle, 124 de West Ave en Chicago. Ex sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
13: Tengo formación en esto.
14: No tanta como yo. ¿Esto sí?
13: Ya.
14: Te lo explico.
13: No me jodas.
14: Quiero la verdad.
13: ¡Neagle! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
14: ¿No sabes leer?

0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
1: Nigli.
0: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per per trobar un mal, per, o sigui, per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues
0: què? Adéu, Sergi.
1: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no. O sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
2: Come on! Come on! What was that? We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
3: I've never seen flowers bloom in winter like this. What? Is that?
4: You all need to get out of here before it comes back.
5: Before what comes back?
4: Whatever's haunting these woods.
5: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance, Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will. Encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió.
0: O sigui,
1: de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
0: Sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, doncs pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí. A veure, aquí no em queda clar...
1: Sí.
0: Què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central,
0: sí.
1: Correcte, però... això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
0: Vale.
1: Estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America. Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, s'entenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, eh? Vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant, doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques, que ara... S'estan ficant molt de moda, per això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie, que es diu Belleza Plàstica.
6: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm
7: ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
8: Aquí viene la mano de Dios.
6: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies, sí. Vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba...
1: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria
0: ja,
1: de sortir no hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja
1: també. I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Quinion.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bechamp com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: es
1: paga molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva, que si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista.
1: M'estic
0: confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi Bar.
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format
0: ajustats.
1: No panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero... El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus, a Dals, a Medusa, Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrena aquest...
1: A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si
1: teniu
0: nassos. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema era el principal de la pel·lícula 9 to 5, que a Catalunya es va estrenar amb el títol de Com eliminar el seu cap, amb Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton. Una divertida comèdia sobre tres secretàries que elaboren un pla per venjar-se del seu cap, que és un personatge masclista, despòtic i tirànic. La cançó la cantava Dolly Parton, la nostra protagonista d'avui, amb motiu de la seva mort recent el 25 d'agost passat, a l'edat de 80 anys. Dolly Parton havia nascut el 1946 en un petitíssim poble de Tennessee, un poble molt pobre, en el si d'una família que va tenir 12 fills. I el cuc de la música se li va despertar de ben menuda. Als 6 anys ja va escriure una cançó. Als 10 ja actuava a televisió. Als 16 ja era compositora. I als 21 ja va publicar un disc. Un disc que es deia Hello, I'm Dolly. Hola, sóc la Dolly. Que jugava amb el títol del famós musical de Broadway, Hello, Dolly. Com si digués, l'autèntica Dolly sóc jo. La seva carrera va començar a perfilar-se arran d'aparèixer habitualment al show televisiu del cantant country Porter Wagoner. Però abans ja s'havia casat. Ho va fer amb un xicot que va conèixer a la porta de la bugaderia de Nashville, on ella rentava la roba. I poc després, en descobrir que la caixera de la sucursal del seu banc coquetejava sempre amb el seu marit, va escriure aquesta cançó, Jolene.

Jolene, una cançó de Dolly Parton que va tenir un èxit immens, però que a ella no li agradava gaire cantar perquè li recordava la dona que li volia prendre el marit. La cançó la trobem a la banda sonora del film Quebequès, l'any que Dolly Parton va ser La meva mare. Dolly Parton va combinar la seva carrera musical amb la d'actriu. El seu debut al cinema el va fer quan tenia 36 anys a la pel·lícula El bordell més divertit de Texas, al costat de Burt Reynolds. La mestressa del bordell era ella. Després va fer de cantant country a Rhinestone, amb Sylvester Stallone. Va fer també d'estrella radiofònica a Directament Shirley, amb James Woods, o de vídua del director d'un cor de gospel a Les noies del cor, amb Queen Latifah. La cançó que li sentirem ara és una cançó que va aparèixer el 1968 i que parla d'una noia que s'adreça al seu xicot després que aquest li retregui que hagi estat amb altres homes abans que ell. El noi troba normal que ell hagi estat amb altres dones, però no aprova que ella, com a dona, hagi fet el mateix. La cançó es diu Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. La lletra diu: per la manera com em mires, veig que estàs decebut, i em sap greu no ser la dona que et pensaves que era. Sí, he comès errors, però escolta i intenta comprendre-ho. Els meus errors no són pitjors que els teus només pel fet que jo sigui una dona. Així doncs, quan em miris, no tinguis llàstima de tu mateix. Pensa només en la vergonya que podries haver causat en un altre. Deixa'm dir-te això, i així tots dos sabrem a què atenir-nos. Els meus errors no són pitjors que els teus, només pel fet que jo sigui una dona.

Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. Una molt bona cançó que Dolly Parton va compondre quan tenia 22 anys. Un moment molt angoixant de Dolly Parton va ser el del rodatge de la pel·lícula Magnòlies d'acer, de Herbert Ross, l'any 1989, en companyia d'un estol d'actrius formidable. Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts. Herbert Ross era un director molt autoritari que es va fer el gallet entre tanta dona i provocava situacions violentes i llàgrimes de Julia Roberts i de Shirley MacLaine. Les escridassava contínuament. A Dolly Parton li va dir que no sabia actuar. Ella, però, en comptes de plorar, li va plantar cara i li va respondre: "Jo no sóc actriu, sóc Dolly Parton. Tu ets el director i la teva feina és fer que sembli que actuï." Ell, empipat, va retirar de la banda sonora la cançó que Dolly havia escrit per al film. Dolly Parton era una dona molt generosa i solidària i estava molt involucrada en causes justes. Per exemple, en favor dels drets de les dones, dels infants, dels homosexuals, de la gent LGTBI, feia donacions a centres escolars, a centres d'investigació, a víctimes d'incendis forestals, biblioteques. Com que la famosa ovella Dolly deriva de la cèl·lula d'una glàndula mamària, els científics van decidir posar-li el nom de Dolly en honor de les prominents glàndules mamàries de Dolly Parton. Sovint, quan li preguntaven si aquells pits eren seus, ella responia: "I tant que són meus. Hi ha preguntes que ofenen. Són pits meus, comprats i pagats." El 21 d'agost passat, Dolly Parton va ingressar en un hospital de Nashville per una falla greu del seu sistema immunitari i digestiu. I 4 dies després, el 25, moria allà mateix. Tenia 80 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, escoltarem la cançó I Will Always Love You, T'estimaré sempre, que Whitney Houston va fer universalment famosa a la pel·lícula El guardaespatlles i que Dolly Parton havia escrit de molt joveneta. En aquell moment no ho sabia, però acabava de compondre una de les millors cançons d'amor de tota la història. Dolly Parton va dir: "No ens hem de prendre la vida tan seriosament. Al final, no en sortim vius." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
4: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
4: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
3: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça amb derrocar imperis i arruïnar vides.
5: Has pasado toda su vida velando por los Harrigan. No eres el remedio.
3: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
6: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
7: So what next, or is this just the start of a general decline?
3: També des d'aquest dilluns HBO s'hi ha estrenat Youth.
7: No more for me? You think you can still be sexy when you're 60?
3: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
8: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza! Tranquilo todo el mundo.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
9: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
8: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
9: Constantemente.
3: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
8: Alumnos!
10: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
11: ¡Vamos arriba, señoritas!
3: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
12: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
3: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
13: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
3: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
13: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
3: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
14: Bingo, bango, bongo, clean.
3: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
15: ¿Te follarías a mi novia?
16: No, no lo haría.
15: ¿Puedo contar que te la has follado?
16: No, no puedes.
3: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
17: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermano a dormir acá.
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
18: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
3: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de tres adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
19: Bienvenidos a Hillman, la mejor universitat negra con diferencia del país.
3: També aquest dijous i encara a Netflix hi trobem Un mundo diferente.
20: Mis padres sabían que vendría a Hillman incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacerlo.
21: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
3: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
22: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
3: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
23: Théophane Tolbiac était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire.
3: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
24: Do not play with things you do not understand.
25: Alfred Connolt, disinherited his son.
3: Encara aquest divendres, Sky Showtime hi arriba Possession.
26: It's juju. So if you see, don't touch it.
3: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la turmenta en els seus malsons.
27: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
3: També aquest divendres arriba a HBO Max, Four Block Zero.
27: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
3: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
28: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
29: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
28: Suicidio.
29: Eso parece.
3: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
29: Se pondría collar y pendientes.
28: Oiga, ¿podemos tutearnos?
29: Por supuesto que no.
28: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
3: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
30: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
31: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
3: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
32: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
3: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de la sèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
33: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
3: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
34: Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
3: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
0: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
3: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
1: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
3: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
2: La verdad no se consigue sin un precio.
0: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
1: ¿Se enterara de qué?
3: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnkers aparentment no interconnectats.
0: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
3: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
4: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. ¿Y hay algo que tienes que hacer?
0: No, no consigo recordarlo.
4: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
0: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
4: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
0: No, lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco. No te conozco, no conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recordado algo. Pero si he esfumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? ¿Un sueño?

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a una nova edició de Blanc en Negre. Com sempre, els clàssics del passat amb les veus del present. Un lloc on la música no la posem només per escoltar-la, sinó per entendre què hi ha al darrere, què ens expliquen, què ens volen expressar. Què estava passant quan algú va decidir escriure una cançó? Què li passava pel cap? Què intentava ordenar encara que no ho aconseguís? Perquè moltes vegades les cançons importants no neixen quan tot està bé, sinó just al contrari. Neixen quan alguna cosa s'ha trencat i no saps gairebé com tornar-la a posar al seu lloc.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè sovint els conflictes són els mateixos encara que canvien els anys, o les ciutats, o el llenguatge. L'amor, la pèrdua, la culpa, la memòria, tot això torna una vegada i una altra. I avui parlarem precisament d'això, de com s'expliquen les ruptures. No des del drama immediat, sinó precisament des d'un punt molt diferent, des del record, des d'aquell moment en què ja ha passat el pitjor, però encara no ho has entès del tot. Turn his head and pretend that he
0: just doesn't see. Efectivament, avui parlarem de dues veus que escriuen des d'aquest lloc. Dues veus que no busquen tancar ferides, sinó explicar-les. Dues maneres molt diferents de mirar enrere i intentar donar sentit al que ja s'ha viscut.
1: Avui, Bob Dylan i Conor Oberst, Blood on the Tracks i Ruminations. Yes, and how many times must a man look up before... A Blood on the Tracks apareix el 1975 en un moment molt delicat de la vida de Bob Dylan. El seu matrimoni s'està trencant, la relació amb la seva dona és cada vegada més distant i ell comença a escriure cançons que per primera vegada no s'amaguen darrere de personatges, mites o metàfores abstractes. Aquí hi ha alguna cosa nova. Hi ha dolor personal, hi ha confusió i hi ha, sobretot, contradicció.
0: I és important dir això. Dylan mai va voler reconèixer obertament que aquest disc fos autobiogràfic. Sempre va jugar amb la idea que eren històries de ficció, personatges i personatges. Però quan escoltes el disc en calma, quan escoltes com canta, com fraseja, com carrega cada paraula, és impossible no sentir que aquí hi ha alguna cosa més real en joc. No és un disc escrit amb distància, és un disc escrit des del mig del conflicte.
1: I 40 anys més tard, exactament 41, Conor Oberst publica Ruminations, un disc que també neix d'una ruptura, però d'un altre tipus. Aquí no hi ha grans produccions, ni bandes, ni cap voluntat d'amagar absolutament res. És un disc gairebé nu, enregistrat en directe, amb guitarra, piano i veu. És un disc escrit des d'un col·lapse personal. Alcohol, ansietat, cansament vital i d'una necessitat molt clara, aturar-se i entendre què és el que ha passat.

0: I comencem ja en el nostre context emocional. Blood on the Tracks no és un disc sobre una ruptura concreta. És un disc sobre com recordem una ruptura quan ja no hi som a dins del tot. Quan el dolor ja no és immediat, però tampoc s'ha convertit en aprenentatge. És una transició, és un traspàs. És un disc sobre la memòria. I la memòria mai és neta, mai és objectiva. Sempre barreja culpa, nostàlgia i ràbia i una mica d'autoengany.
1: I per tant, sense més, el que fem és començar a escoltar ja la primera cançó de Blood on the Tracks. Tangled Up in Blue obre el disc i d'entrada ja et descol·loca. No perquè sigui estrident, sinó perquè no explica una història com estem acostumats a escoltar-les. Dylan no va d'un punt A a un punt B. Va i ve, salta en el temps, canvia de veu, es corregeix així mateix sense avisar.

0: Amb aquesta cançó, Bob Dylan no està explicant què va passar, està explicant com ho recorda, i recordar no és mai net. Recordar és fragmentar, és recordar és barrejar moments feliços amb frases que fan mal, decisions petites amb conseqüències enormes. Quan escoltem aquesta cançó, amb calma, tens la sensació que Dylan està intentant entendre la seva pròpia història mentre l'explica, i això fa que la cançó també sigui molt humana.
1: Continuem i ho fem escoltant A Simple Twist of Fate, un petit gir del destí, que parla d'una cosa molt concreta i molt quotidiana, que és com un petit detall ens ho pot canviar tot. No hi ha grans drames, no hi ha traïcions espectaculars, i simplement hi ha una nit, una conversa i una sensació que podria haver anat d'una altra manera. I això és el que fa que la cançó sigui tan cruel, perquè no pots assenyalar un culpable clar. No hi ha un moment exacte on dir, aquí tot es va trencar. Tot passa gairebé sense voler.

0: Bob Dylan, amb una personalitat complexa, difícil, una persona que sempre ha estat considerada conflictiva a nivell social i a nivell relacional. Recordem també que els seus inicis, en el moment que va decidir electrificar una mica la seva guitarra en el Festival Folk, va ser un impacte brutal. Allà va canviar tot.
1: Sí, va ser a Newport, això va ser el 25 de juliol del 1965, i va deixar la guitarra acústica i va agafar una Fender Stratocaster, i allà va començar a tocar doncs amb un so més rock amb la seva banda, i bé, va provocar els crits dels puristes folk, no?, dient això no pot ser, en fi, això va ser una miqueta un canvi en la música popular, no? Hi havia alguna altra anècdota interessant. Us recomano també que us recomanem a les persones que escolteu el nostre programa que mireu un documental sobre el We Are The World, la cançó aquella que es va fer a mitjans dels 80, i veureu també la personalitat de Dylan, que era com més, diguem, tímida, no? Fixeu-vos-hi, mireu aquest documental perquè no deixa de ser interessant. Però hi ha una mentida que en Bob Dylan va explotar, que és molt, molt, molt divertida, que és que quan va arribar el moment de firmar un contracte amb Columbia Records, en Dylan només tenia 20 anys, i de conformitat amb el que deia la llei americana en aquell moment, necessitava l'autorització dels seus pares, i aquesta idea no li agradava gens. Quina va ser la solució que va trobar? Doncs fer creure a la discogràfica que ell era orfe, que no tenia pares. I bé, així va intentar solucionar el problema.
0: Tornem a la cançó que havíem escoltat abans. Era una resignació molt especial. No era amb ràbia, sinó amb una mena de tristesa madura, com algú que mirava enrere i entén que de vegades no cal un gran error per perdre algú. N'hi ha prou, senzillament, amb no arribar a temps o amb no saber què dir quan tocava.
1: I per continuar, ho fem amb You Are a Big Girl Now, una de les cançons més dures del disc, precisament perquè és molt continguda. Aquí

La cançó parla d'algú que ha seguit endavant. You are a big girl now. Ets una gran noia ara. I que, en definitiva, també ha pres una decisió. I d'algú altre que encara no està preparat per acceptar-ho. Dylan aquí no jutja, simplement constata un desencaix. És una cançó sobre assumir que l'altre ja no és una persona que tingui un lloc molt important a nivell emocional, i això moltes vegades fa més dolor o més mal que qualsevol discussió, perquè no hi ha res a discutir, només hi ha distància.

0: Suposo que amb el to de veu de Bob Dylan es nota. No penseu que aquesta cançó hagi entrat malament. No, senzillament és que comença així. Comença de cop. Idiot Gwyn és una cançó, un moment en què tot explota. Després de tanta contenció, arriba la ràbia. Aquí sí que hi ha acusacions, ironia, paraules dures, discussió, fins i tot. En aquesta explosió, Dylan no es col·loca fora del problema. No canta com una víctima impecable, canta com que algú que sap que també ha fet mal. I això és el que fa que la cançó sigui tan poderosa. No és una cançó de venjança, és una cançó de confusió, de no entendre com dues persones que s'han estimat tant poden acabar parlant-se així, encara que sigui en una cançó.
1: I proseguim, i ho fem amb la cançó que tanca el disc. Buckets of Rain és la cançó que té aquesta missió. I aquí el to canvia completament. No hi ha resolució, però sí hi ha una mena de calma estranya. Com si després de tot el que ha passat, Dylan acceptés que la vida continua, encara que no ho hagis entès tot.

0: Amb aquesta cançó, Dylan no ens aporta un final feliç. És un final honest, el dolor no desapareix, però ja no crida. I això, de vegades, és l'única forma possible de seguir endavant. I anem a la transició dels discs clàssics als contemporanis. Quan s'acaba Blood on the Tracks, tens la sensació que Bob Dylan ha fet una cosa molt concreta, ha mirat enrere, ha agafat una història que ja s'ha trencat i l'ha intentat entendre en la distància del temps. No per arreglar-la, sinó per donar-li forma, per convertir el dolor en relat. Aquí el conflicte ja no és immediat, ja no és urgent, és memòria. És recordar que encara fa mal, però que ja no crema com abans, i això et permet explicar-la amb més calma, amb més matisos, fins i tot amb contradiccions.
1: Però no sempre tens aquest temps, no sempre pots esperar que el dolor refredi el suficient com per convertir-lo en història. Hi ha moments en què encara hi ets a dins i el cos va molt més lent que el cap. Són moments en els que no estàs mirant enrere, sinó que intentes aguantar el present. I aquí és on el relat canvia.
0: Si Dylan escriu des del record, Connor escriu des del cansament, des d'un lloc on encara i no hi ha perspectiva, on les coses no s'han ordenat, on tot pesa una mica massa. Ja no es tracta d'entendre què va passar, sinó de sobreviure a com et sents ara mateix.
1: I passem, doncs, d'un disc que transforma una ruptura en memòria a un disc que encara està vivint les conseqüències. Del relat al cos, del passat al present. I aquí és on intervé Connor Oberst i aquí és on comença Ruminations.
0: Amb Dylan veiem com la ruptura es converteix en relat, com el dolor amb el temps es transforma en memòria, en una cosa que pots explicar, encara que no l'entenguis del tot.
1: I què passa quan encara no ha passat prou temps? Quan encara estàs cansat? Quan encara estàs dins el bucle? Quan el cos encara arrossega el que cap no ha ordenat? Simplement és aquí on entra Connor Oberst. I en aquest context del disc contemporani Ruminations, val a dir que aquest disc neix després d'un col·lapse personal. Connor Oberst està cansat físicament i emocionalment. Té problemes amb l'alcohol, amb l'ansietat i té la sensació d'estar perdut dins de la seva pròpia vida. I simplement el que fa és decidir fer una cosa molt radical, aturar-se i gravar un disc gairebé sense filtres.
0: En aquest disc no hi ha producció, no hi ha artifici. Hi ha veu, guitarra, piano i silenci. És un disc que no vol impressionar, senzillament vol entendre.
1: I Ruminations, que us recordem que és un disc de 2016, s'inicia amb les cançons clau de les que escoltarem avui, amb Till Saint Dimfa Kick Us Out, que és una cançó que obre el disc i que d'alguna manera ja t'explica per on anirà aquest. Saint Dimfna és la patrona de la salut mental i el títol ja et situa a l'escena. El centre de rehabilitació, un lloc on hauries d'estar millorant però no t'acabes d'encaixar tampoc.

0: Connor, en aquesta cançó, no canta des de la superació, canta des del cansament, des d'aquesta sensació estranya d'estar en un lloc pensat per ajudar-te i tot i així sentir que no avances. La cançó està plena d'imatges molt concretes, sales compartides, converses petites, la sensació de temps suspès, i això és molt important perquè aquí no hi ha discurs sobre la salut mental, no hi ha missatge, hi ha una experiència. La cançó no et diu estic millor ni estic pitjor, et diu estic aquí, ara mateix, i no sé ben bé què passarà. I aquest no saber és el to de tot el disc.
1: I avancem cap a Gossamer Thing, que és probablement una de les cançons més fràgils que ha escrit mai Connor Oberst. El títol ja t'ho diu tot. Prim com una teranyina, a punt de trencar-se en qualsevol moment. La cançó parla d'algú que està al límit, que ho sent tot massa intensament, que sap que qualsevol petit gest pot fer-lo caure. I Oberst no intenta fer-ho únic. La veu tremola, el tempo és inestable i tot sembla a punt d'esfondrar-se.

0: efectivament, aquí tenim, veiem un petit diàleg amb en Dylan. Aquí la música i la veu de Connors no acompanya la lletra, la reflecteix. No hi ha cap protecció sonora. És com si Overs hagués decidit deixar-ho tot al descobert. Encara que això impliqui mostrar-se feble, insegur, cansat. És una cançó que no busca empatia, però que acaba generant precisament aquesta honestedat extrema.
1: I algun detall o alguna informació sobre Connor Overs, per qui no sabeu qui és. És un músic nord-americà que va néixer el 15 de febrer 1980 i que l'any 2008 va ser un dels compositors estrella, i així ho va fer constar la revista Rolling Stone, que el va nomenar com a millor compositor de l'any 2008. Fins on sabem, Connor Overs, a nivell personal, com a artista personal, ja que ha fet col·laboracions i ha format part de diversos grups i projectes musicals, fins on sabem, d'ell ha publicat 5 discos, dels quals estem escoltant el quart, de l'any 2016. En va publicar el 2008, 2009, i si no ens falla la memòria, 2014, 2016 i 2017. I bé, és un artista que hi trobem unes similituds importants a Bob Dylan, i en aquest sentit, doncs, l'hem volgut posar, Àngel, com a part negra, no?, del nostre programa d'avui.
0: El contrast clàssic contemporani, no?
1: Exacte. I continuem, i ho farem escoltant Barbary Coast, que és una cançó sobre l'alcohol, però no des del mite romàntic. No hi ha glamour, no hi ha excessos celebrats, simplement hi ha rutina i hi ha la sensació d'estar repetint el mateix patró una vegada i una altra.

0: La lletra parla de bars, de veure sol, de la impossibilitat de parar encara que sàpigues perfectament cap on vas. I això fa molt més mal que qualsevol relat èpic sobre l'autodestrucció.
1: Overs canta aquesta cançó amb una lucidesa molt dura. No s'enganya, no es presenta com algú especial. Es presenta com algú atrapat dins d'un hàbit que ja no li dona res, perquè tampoc sap com deixar enrere. És una cançó molt incòmoda perquè no ofereix cap sortida.
0: I hem de continuar, i ho farem amb una cançó que es diu el Little Ankeny, que parla del desplaçament, d'aquesta sensació estranya de viure la teva pròpia vida com si no acabés de ser teva. La cançó està plena de moments quotidians que de sobte semblen fora de lloc, converses, espais, records que no encaixen del tot. Tot és lleugerament estrany, no prou per fugir, però sí prou per no sentir-te còmode.

0: I aquí Overs connecta molt directament amb Bob Dylan amb aquesta idea de que la identitat no és fixa, que canvia amb el temps i que de vegades et despertes i no reconeixes del tot perquè no et reconeixes a tu mateix ni a la persona que ets. La cançó no busca resoldre aquest desencaix, senzillament i simplement el posa sobre la taula.
1: I bé, anem a fer una cosa que no solem fer normalment, que és tancar el disc amb la primera cançó del disc que us presentem. I aquesta cançó es diu Taquicàrdia i té algunes frases com una mica dures, no? La primera, que estem en una fossa comú, que al final d'aquestes escales de cargol ets un món just, però el futur està en exhibició, amb una nit tranquil·la. Bé, us deixem la interpretació d'aquesta lletra perquè és cert que té diverses interpretacions possibles. I aquí us demanem que feu un exercici i mireu exactament què us pot aportar aquesta lletra.
0: Per tant, un final que tornem al principi.

Bé, estem arribant, com sempre, el temps s'esgota i estem arribant al final del nostre programa, el nostre episodi de Blanc en Negre del dia d'avui. Avui un programa, per mi, personalment, una mica especial, el dedicat a Bob Dylan. Bob Dylan és un intèrpret que em va fer conèixer un bon amic meu que, malauradament, ja no està amb nosaltres, en Robert Soteres. Ell em va fer descobrir en Bob Dylan escoltant, precisament, una de les seves cançons més mítiques, el seu Mr. Tamboriment. I amb ell volem acabar també el nostre programa d'avui. Amb ell també li dediquem la cançó i a la teva memòria, Robert, per tu. Quan escoltes discos de com Blood and the Tracks o Ruminations, te n'adones que la música no sempre arriba per curar. Arriba per acompanyar, per posar paraules a coses que potser encara no saps com ordenar. Bob Dylan escriu quan el temps ja ha passat, però el record encara pesa. Connor Oberst escriu quan el cansament encara és present, quan el cos encara arrossega el que el cap no ha pogut digerir. Són moments diferents, són moments que la necessitat és la mateixa, però que entendre què ha passat sense necessitat de tancar-ho

0: I, evidentment, hem de fer les lectures globals del disc amb aquest tancament. Amb les cinc cançons que hem escoltat de Ruminations, aquest disc es mostra com un disc profundament nu. No vol agradar, no vol convèncer, no vol deixar un bon regust. Simplement vol explicar un moment vital amb totes les seves contradiccions.
1: I potser per això dialoga també amb Blood on the Tracks, perquè tots dos discos entenen la música com un lloc on dir la veritat sense necessitat de tancar-la, sense solucions, sense promeses.
0: I potser per això aquests discos continuen connectant amb nosaltres, no perquè expliquin històries perfectes, sinó perquè expliquen històries incompletes, plenes de dubtes, de contradiccions, de silencis, exactament com les nostres. La música aquí no és una solució, és un espai, un lloc on pots tornar quan necessites recordar o quan necessites entendre o simplement quan necessites no estar sol amb el que sents.
1: Això és Blanc en Negre, un espai on els clàssics del passat continuen parlant, perquè les preguntes del present encara no han canviat tant.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
5: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
6: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
5: La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde Marc Giribet ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert, tingut un dels moments destacats, a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
7: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
5: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
7: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
5: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
7: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
5: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local. local i ha assegurat que des de l'inici del mandat han tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
8: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
5: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
8: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca.
5: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
6: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
5: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu també hem conegut les activitats del mes de la gent gran. De fet, aquest dijous es celebrava el Dia Internacional de la Gent Gran, on una representació de Sant Andreu de la Barca es va dirigir a la ciutat de Barcelona per participar en una manifestació. Aquesta setmana, dilluns, parlàvem amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, de les diferents activitats programades aquest mes d'octubre. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina...

0: que eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca, pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
0: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
1: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
0: Sí, sí, sí, nos vamos a Peníscola, vamos dos autocares enteros a Peníscola, la ración ha sido genial y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
0: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la gent gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica, serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria d'Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
0: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas, y hay cultura.
1: I acabem amb la castanyada.
0: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello y pues eso, a celebrar que empieza el otoño y que eso no implica que paremos nada, sino todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
0: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquest mes d'octubre no només se celebra doncs, el mes de la gent gran, també se celebra l'Octubre Trans amb diferents activitats. La primera, aquest dijous, l'Espai Ciutadà, convocat el primer dijous de cada mes davant de les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha comptat amb la participació de Transversal. En té més detalls, Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquest dijous l'Octubre Trans amb una nova edició de l'Espai Ciutadà que ha comptat amb la participació de Transversal, una entitat formada per famílies de persones trans. La trobada permet compartir experiències i donar visibilitat a la realitat de les persones trans i les seves famílies, amb especial atenció a la necessitat de continuar avançant en la visibilitat de la identitat trans. Gorka Chasco, vocal de l'entitat, ha subratllat la importància de participar en aquests espais públics que li donen visibilitat a les persones trans.
4: Donar visibilitat a la nova societat que hem creat a nivell local per visibilitzar-la i perquè les famílies sàpiguen que tenen un punt d'informació i que no estan sols.
3: Què implica encara avui en dia que les persones trans hagin de reivindicar que la seva identitat no és una cosa rara?
4: Sobretot el que has dit, que no és ninguna cosa rara, és el més normal del món. Això existeix des dels temps fa molts anys i bueno, aconseguir que sobretot de respecte i normalitat.
3: Des de Transversal, com es viuen, com viuen les famílies aquest procés i quines són les principals dificultats que troben al dia a dia?
4: Sobretot l'educació que hem rebut nosaltres. Cada família és una cosa diferent i jo em poso d'exemple jo, que gràcies a mi hijo pues m'he reeducat.
3: Quin paper tenen les famílies a l'hora d'acompanyar infants i joves trans i garantir que puguin viure la seva identitat amb normalitat?
4: El més important que n'hi ha. Si a casa no es senten segurs, difícilment sentiran segurs a la societat, al carrer.
3: Què us agradaria que entengués aquelles persones que encara tenen dubtes o desconeixements sobre la realitat de les persones trans?
4: Bueno, que son personas normales y no hay ninguna diferencia, o sea, que tienen su cuerpo, tienen su pensamiento, tienen... Esto es como el que le gusta un color o le gusta otro, o sea, no hacen daño a nadie, o sea, respeto y ya está.
3: Avui teniu aquest espai per donar visibilitat al vostre col·lectiu, a la vostra entitat. Quin missatge voldríeu fer arribar per la gent de Sant Andreu de la Barca que us veu avui?
4: Sobretot, ja ho he dit, respecte a tothom, el pensament sigui lliure i que són persones igual que tothom.
3: L'acte ha donat veu a un grup de famílies de persones trans i ha posat el focus en la despatologització i l'acompanyament de les persones trans.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Miriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
6: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
5: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Bum Bum.
6: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
3: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
6: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen als nostres, amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
1: De fet, també ho has comentat, no?, que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
6: Sí,
1: és el que costa més, no?
6: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits, perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
1: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
6: Sí, almenys s'ha d'intentar, no?, estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
1: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del Fil Invisible, des de la sèrie també Andic Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment. Tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
6: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
1: Del Fil Invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del Fil Invisible. Què creus que es deu l'èxit del Fil Invisible?
6: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
1: Èxit també amb Andic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
6: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
1: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
6: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
1: Com vius l'èxit de tot plegat?
6: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
6: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura, per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
5: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Andic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
7: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
1: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
7: molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer doncs tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també sobretot als pares, mares que també estan presents avui en aquest acte, que també comença aquest curs?
7: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
5: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
5: L'activitat esportiva del cap de setmana ve marcada per la celebració de la 15a edició de la cursa de tardor. En aquesta ocasió serà nocturna.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminat ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca, també tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer, de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Activitat important aquest dissabte en el casino. Reviurà per una nit l'època daurada dels balls de Saló. Serà aquest dissabte 3 d'octubre a partir de les 9 del vespre, en el marc del centenari de l'edifici del casino. L'activitat de balls de Saló va començar l'any 1991. Durant més de 25 anys va reunir diverses generacions al voltant del ball. Ho ha recordat Andreu Mitjans, professor de ball, que ens ha recordat una miqueta la història.
3: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngel, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80s, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar de la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho. I després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà. I bueno, això també em va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys on ha passat molta gent.
3: Sí, tothom. tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries. I després també ja va venir el boom de la competició, amb els jovents, sobretot, que van animar molt, i, bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més, va anar molt bé, dels primers gas que sortíem, i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva, i hi havia la part d'anar a ballar...
3: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
3: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes, i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana, doncs, era quan organitzàvem festes, i vam inventar, bueno, també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia quatre equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest team match era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip, i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que es recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
3: No, a les 9, al final, fem de la vespre.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que es recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests palls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
3: sí,
0: no?,
3: de sí, vindré
0: clar. Dissabte,
3: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels palls de Saló, no?
3: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per a mi anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs, que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Aquest dissabte el casino reviurà els balls de Saló, ho farà, doncs, amb aquesta activitat que s'emmarca dins de la celebració del centenari de l'edifici del casino de la ciutat.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest diumenge en el Teatre Núria Espert, a partir de les 6 de la tarda, tindrem l'estrena de Gala Lírica, Els millors èxits, una proposta que reunirà alguna de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Aquesta setmana, a Ràdio Sant Andreu, ens ha acompanyat la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli, que han explicat a Ràdio Sant Andreu detalls del projecte que neix de l'amistat, de la complicitat artística i també de la voluntat d'apropar la lírica als nous públics. L'entrevista està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, i a continuació escoltarem un fragment del que ens va encantar aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu abans de l'estrena d'aquest diumenge.
4: A lo millor podem cantar una miqueta de La Vanera canta i no llores.
5: Dale.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: L'òpera i la sarsuela, protagonista aquest diumenge en el Teatre Núria Espert a partir de les 6 de la tarda amb la gran gala lírica, els millors èxits. Tindrem, entre d'altres, a la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Aquesta setmana han passat pels estudis de Ràdio Sant Andreu, ens han explicat el seu projecte, que és el que podrem escoltar i veure aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, i fins i tot acabàvem l'entrevista cantant aquesta cançó. I tot seguit parlem del temps, de la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, en Carlos Lara, de MeteoSap, sembla ser que les pluges no ens abandonaran aquest cap de setmana.
1: Pues así es, seguiremos en un contexto de tiempo inestable, con jornadas de tiempo muy inseguro, en las que la lluvia pues puede aparecer prácticamente en cualquier momento, del mismo modo que lleva pasando pues estos últimos días. La nubosidad, evidentemente, será abundante todo el fin de semana, con el cielo cubierto pues en muchos momentos, por no decir pues todo el fin de semana. Y respecto a las precipitaciones, pues como comentaba, es muy difícil ahora mismo poder decir si lloverá en un momento u otro. Dentro del contexto de tiempo inestable que tendremos, pues hay que tener presente, como decía, que aunque podamos hacer un poco un análisis de por dónde irán los tiros, sin descartar que casi en cualquier momento pues se pueda producir alguna precipitación, aunque esa es un poco fuera de lo que vamos a comentar, pues en teoría serían precipitaciones más débiles y un poco más dispersas. Pero pues eso, tener presente un poquito ese contexto de inestabilidad y que puede llover pues casi casi en cualquier momento. Hoy viernes, parece que las precipitaciones, de producirse, serían más probables entre media mañana y mediodía o primeras horas de la tarde, y nuevamente parece que tendremos una reactivación, en este caso ya con forma de chubascos, o sea, podrían ser un poquito más intensas en el tramo final de la jornada. Y si miramos ahora mismo la foto fija que nos marcan los modelos de cara al fin de semana, pues parece que cuando sería más probable que lloviese el sábado sería durante la segunda mitad del día, ¿vale? A partir de pues mediodía, primeras horas de la tarde, parece que se formarán pues precipitaciones en forma de chubascos dispersos, o sea, no es un frente de inestabilidad como el otro día, sino más poco aquí y allá, pero bueno, pues de intensidad débil a puntualmente moderada, y que bueno, pues con intermitencias, por esa que no van a ser un frente como de tormentas, pues con intermitencias pueden persistir prácticamente hasta el final de la jornada. De cara al domingo, todavía más incertidumbre tenemos, porque estos días es que la previsión va cambiando casi casi a cada salida de los modelos, pero parece que las posibles precipitaciones pues serían algo menos intensas en nuestra zona, no tan abundantes y concentradas principalmente durante la primera mitad del día. Así que bueno, esa es un poco la foto fija. Ya digo que esto puede ir cambiando porque pues prácticamente, como digo, en cada salida de los modelos pues tenemos algún matiz nuevo, tenemos alguna situación que antes no mostraban que ahora sí. Así que bueno, pues que quede claro que esto puede ir cambiando conforme vayan pasando los días.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, bon cap de setmana, tornem dilluns.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: 54, 一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Herrez， 他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
5: Mariona Herrez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla。 Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
6: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
6: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
6: fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
6: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
5: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
6: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'associació de dansa del lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
6: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cuca fera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
5: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanhui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac, són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
6: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
5: Mariona, també fem drac, També fem drac.
6: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
5: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora I aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil i per tant jo sempre recomano sèries, sèries a tope.
6: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
5: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el del cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
6: És com molt poètic, no?
5: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
6: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
5: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla，五十四电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午四点再见。
6: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
5: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
6: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
5: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar? Sí. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està, ja està, ja està.
2: Su!

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna. Bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el no... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també, aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat tot aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés

0: O van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs, el més petit que et ve ja és un mòbil, no?
1: Sí.
0: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Sí, llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
2: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
3: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
2: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
3: sí,
2: no?
3: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
2: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
3: Sí.
2: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
3: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge... De fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
2: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
3: Perfecte, fins la propera, Anna.
4: Vale, la primera, aquesta.
5: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
6: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
7: Hola, moltes gràcies.
2: Aclarim...
7: Il·lusió.
2: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
7: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
7: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
8: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, Després vaig ficar-me a fer el batxillerat i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera,

0: ficar-me a fer una faena i em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
0: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? És tot sempre treballar el torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat perquè pugui sortir uns preus raonables perquè la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
0: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
0: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi havia 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, doncs se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es van anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, doncs, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigui la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
0: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi han. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són, Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
0: És molt bé, de lo fet a mà. Que paregui igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de varios tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts abeuradors per animals, perquè la gent evidentment criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per abeurar-los, plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, hasta ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom.
2: No sé si que se m'acaba preguntant què no fèieu.
1: Exacte, tot es feia
0: quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
0: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: N'hi ha molts,
0: que...
1: Tinc constància.
0: I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites potser fer alguna cosa més, i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
2: Sí. Una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores, i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura tot això ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es pergui este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
0: Jo sempre dic que un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat de ser aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, sóc l'Aleix Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
4: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024 i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
5: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat
5: sí,
1: avui perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
5: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent doncs, que no té estudis doncs, oficials i conservar o restaurar és el que faríem doncs, tots aquells restauradors oficials titulats. No? Però bé, avui en dia el terme sempre... Així, doncs, com es pot?
6: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
5: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món doncs, quan es van començar a demanar doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular. No? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
5: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
6: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
5: Bé, nosaltres al taller doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no és, de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs bé, ara aviat farà 15 anys doncs, d'història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
5: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza... Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
5: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, o en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
5: Doncs moltes gràcies.
6: Igualment.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Baix Camp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar. Algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cancel·lada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
9: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
9: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
10: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals. pels atacs dels dofins.
9: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
10: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana, doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
9: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
9: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
10: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més, de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
9: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
9: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
9: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
9: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que, lluny de la gran pantalla, els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
11: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí rambojant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què anem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
11: Doncs mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local. I bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història. Crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
11: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
11: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
12: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples, que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
11: No, a mi això ho fa la seva companya, la Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, la Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
12: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
11: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
12: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
11: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
11: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor. Professor, i a partir d'aquí, doncs, organitzava moltes festes.
0: L'any 1991.
1: 91,
0: aproximadament,
1: sí, sí.
0: És quan van començar els balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests balls de Saló que es feien en el casino. I després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas, segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi... i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després, bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també em va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús d'haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, van tenir molt bons resultats, vull dir que sí, sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i, a més, de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa aquesta presentació i, bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i em diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això està molt bé, no?, ara que es recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que es recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, vindré clar.
0: Dissabte.
1: Exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar, no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que clar, deien, ostres, és que la sort que tenim primer de fer una activitat que ens agradi en família, i que a més l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant. Vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava ball, entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai. Vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballar amb els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de

0: a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
1: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
0: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
1: Tenies l'Andreu com a professor?
0: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
1: Com era l'Andreu de professor?
0: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
1: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
2: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui, ui, ui, ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, eren cintes
1: passats, passats a DVD.
2: Sí, sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi: ostres, t'he vist per la tele. Dic: home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i al canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic: ostres, em vaig quedar. Sí, sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs. A mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí, sí.
1: I vas anar a competició, Andreu?
2: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies que encara no estaven la Federació Espanyola creada. I sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
1: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
0: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
1: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de Salón en el casino, que ara recuperi aquest remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, mm-hmm, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no?, i us veig molt motivats.
2: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball, i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prou horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
1: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
2: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema. I bé, doncs, vam arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar. Hi havia uns que treballaven a la CELSA que van arreglar totes les tramoies, les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
1: Quins balls fèieu?
2: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
1: Heu passat per tots aquests.
2: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sigui una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
1: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
2: Uf, jo...
1: El que dius, a mi m'agrada molt...

0: a mi m'agradava molt els estàndards també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el Fraggy i tal, i sí, el Slow Fox era difícil però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, els, sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
1: Has dit amb el frac.
0: Sí, encara el tinc a casa,
1: no, era important,
0: no sé si em cabria ara, però sí, sí, encara tinc el frac per casa.
1: Erika, en el teu cas, quin seria el ball? Dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango. I de llatins, és que no sabria què dir-te, eh? Tots, és que m'agradaven tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria, tots els llatins.
0: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, eh? Xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs els agradava més.
1: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. I a més, bueno, m'agradava molt la manera en què tenien, en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posaven al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes. Llavors era com progressiu i tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida doncs com t'agradava, que t'agradava.
1: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí, eren moltes hores, per preparar-te.
1: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
0: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries, vivències, veurem també unes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també, inclús havia, em recordo, a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint anar donant voltes per relleus, vull dir que, i el Joan Maragall al pati sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències faré algun, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia a veure que se'n recordi la gent també és el típic quadrat del vals anglès i sí, sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
0: sí, sí,
2: de
0: anys.
2: Anys.
0: Sí, sí, tant i
2: jo,
0: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
0: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, sí, que ens ho passarem molt bé.
1: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar i si tornem?
0: Ai.
2: Tant de bo.
1: Si tornem.
0: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
0: Bueno, doncs bueno, ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre d'aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
1: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Erika, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no sap res. I aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
0: Tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició. De fet, tinc una mica l'anècdota d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, sènior, no sé si sènior 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això, et dic, ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics. I bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el Casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir. Vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium. Vull dir que sí.
1: Això té molt de mèrit, Erika. Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
1: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
0: si va bé,
1: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn i dels balls del casino.
0: I també convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs, allà farem ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
1: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
0: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
1: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
0: Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat. Però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible. I clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una miqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que se'ns farà l'entrega de premis i on ens entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs, potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Per això t'ho preguntem ara, i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú agafarà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar?
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues, es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: Al meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues, ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi, i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, l'Helena, l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho anem, ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, que s'apunti. I en aquest cas, de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs ja han passat algunes setmanes, alguns mesos i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però és que amb moltíssima il·lusió. A mi, jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, clar.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home.
1: Sí.
3: I, però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida, y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionada a la ópera. Pero por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Quién es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, 2 títols de Carmen, La Habanera, que la canta Alejandra, i El Toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i tu. Però els títols?
1: Stanis cantarà El Si Può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, borratxo que es diu vestir la juba, com vestir el disfraç, no?
2: Mm-hmm. Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferida, preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Mm-hmm. Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? Mm. O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden anar al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano? Pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la zarzuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt, o sigui, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes sonor, bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal. I a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, no? O sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. És a dir, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sea, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana,
2: sí. Sí. Cada persona és un món, també és veritat. Sí, sí. Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar, i òbviament passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè òbviament el cos se ressiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà, eh?
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
3: Daniela Martí.
0: Qui va ser professora vostra?
1: Sí. Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns de los seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí,
0: que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre amb molt bona energia.
3: Sí.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser accessible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
3: sí, sí.
0: No?
3: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que és vera que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també. Per moltes vegades podeu veure ara mateix que està l'Anna Netrecco, que és una referent per nosaltres. És molt complex poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
0: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
1: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo soc del sur, soc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes. A Sevilla també té la com es diu, el teatre de la
2: Maestranza.
1: Gràcies, de la Maestranza, però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
0: Exacte.
2: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
0: Que sou joves, vull dir que... Sí.
1: Bueno.
0: Tenim tot el món per endavant, no?
1: Segon sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no?
0: Sí.
1: I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornar a 30, però...
2: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
1: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
2: Cada un tenim...
0: Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
1: Definim
0: així.
1: 20 i tantos, no? 20 i 10, com es diria.
0: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
2: Un perfumito, para cada.
0: I el tens per diumenge? Ja, Aitana, el perfum?
2: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
0: Però és secret, això, no?
2: Secret,
0: no
3: sabíem això,
2: sí.
3: Nosaltres.
1: No sabia això.
0: Mira, que és una entrevista també per confessions, no? Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
2: Va llegar un punto en el que no dé para perfumes. Exacte. Esperemos.
0: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
3: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
1: Sí, és una iniciativa molt guai.
0: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
3: No.
0: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
1: Bueno, a mi...
0: Després sabem que vas a la farmàcia.
3: Sí.
1: I abans també, eh?
0: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
1: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos,
0: són
1: la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil. Però, generalment, he agafat una mania que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal i qual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava a l'orquestra portava uns plàtanos i jo dicendo sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtano, o sea, mig plàtano només, i aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no? com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. Estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
0: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
1: Efectivament, una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
0: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
1: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí.
0: Aitana.
1: És que hi ha moltíssims.
2: A ver.
0: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
2: Sí, sí.
0: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
1: Oh, merci, merci.
2: Estic practicant molt.
0: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
1: De Màlaga, sí.
0: De Màlaga, a més, i tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
3: Mallorca.
0: Mallorca, oh,
3: exactament.
1: Ole!
0: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
0: això ja és universal, eh?
2: Som internacionals,
1: sí, són internacionals.
0: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa, i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons.
2: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
0: I la coneixerà diumenge.
3: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui a nivell.
2: Ahí ho deixem.
3: Sí.
0: Alejandra.
3: Jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
2: Sí, sí.
0: Elias.
1: Per mi hi ha un munt de cançons que no haurien de faltar en ningú concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poc coneguda, que es diu O del mio amato ben, de

0: i a mi m'agrada moltíssim. O sigui, que jo animo a escoltar-la.
1: Uh-huh. A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
2: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantes, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
1: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podeu fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
3: A lo millor podem cantar una miqueta de L'Habanera canta i no llores.
2: Dale.
1: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca, i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no...

0: Lo van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí, sí, sí.
0: Això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, a l'edició del 2027.
1: Sí, sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Senadora de Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta tapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final la tapa aquesta de Sant Andreu de la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Pues mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu de la Barca. I ja t'estava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer i el pròxim any hem d'anar allà per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de l'Etapa on s'han servit més de 6.000 etapes, una Ruta de l'Etapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 d'etapes salades i 7 d'etapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a l'Etapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas o és un pas més per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més i, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs, la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta d'Etapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de l'Etapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de l'Etapa en 19 establiments que han participat, no?, amb 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques amb un impacte positiu per la ciutat i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de l'Etapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors etapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
1: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
1: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
1: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tardó. Entonces, recordar a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRAM. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no? A nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo, ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más distendida. Pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a dos quarts de sis de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Que començareu a un quart de set, 6:15.
1: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer. ¿Qué te voy a decir yo?
0: Això serà el dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge. En aquesta ocasió, en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
1: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario. Es, pues, aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es, el sábado es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
1: Pues el tíquet, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo. Y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Doncs, Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
1: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para nosotros es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces a quien no conozca quien no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb l'emoció en què ho explica Iván Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Iván.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
0: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
3: Primera, parlava d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
0: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
3: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
0: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
3: Sí,
0: és el que costa més, no?
3: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
0: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
3: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
0: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment. Tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
3: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
0: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
3: El missatge, jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
0: Èxit també a Mendic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
3: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
0: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
3: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
0: Com vius l'èxit de tot plegat?
3: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
0: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
3: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
0: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Mendic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions i inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
4: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
0: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
4: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant, una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
0: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
4: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
0: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirador, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
6: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau, doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
5: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
6: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
5: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
6: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i han de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs, és bastant, bastant gran i de fet doncs, serà un espai bastant complet.
5: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant, al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
6: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està, que tenim al terra, doncs ja doncs, asfaltat, pavimentat, en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas cinc màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat i doncs, serà complementari doncs, o diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs, també donar servei doncs, a aquesta part de la població, que també doncs, a la zona del centre, i també doncs, una mica el conjunt doncs, amb el fet que Can Salvi, d'acord? És una zona esportiva que està bastant a prop, doncs, connecti i doncs, la gent doncs, també pugui servir. De fet, doncs, a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs, pot ser també doncs, un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després, doncs, si cal doncs, o si volen, doncs, fer servir aquesta maquinària.
5: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
6: Bé, en el sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta.
5: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
6: Bé, doncs igual que en els parcs infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs, sinó també pensant per totes les persones, i com hem dit, doncs, també doncs, a continuar treballant doncs, que aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau doncs, anar sumant elements doncs, perquè doncs, sigui un espai doncs, realment doncs, atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
5: Mm-hmm. A qui va dirigits especialment aquests nous espais i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
6: Bé, en principi, doncs, el pot fer servir, com he dit abans, qualsevol. Podem fer servir persones de qualsevol edat, però doncs, moltes vegades doncs aquests aparells doncs, estan pensats doncs, també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs, en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs, en un cas doncs, està pensant doncs, potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, fer activitats dirigides per ensenyar doncs, com, quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
5: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
6: Sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnasos de Sap Urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
5: Terminis? Tenim terminis? Sabem quan podrem gaudir d'aquests espais? Quan es començaran a col·locar?
6: Bé, doncs la licitació es va, bueno, perdó, l'adjudicació doncs es va fer a la Junta de Govern Local del 8 de setembre, doncs per tant en les properes setmanes, esperem que a finals de novembre doncs ja estiguin col·locats aquests elements i doncs la gent ja es pugui començar a fer servir.
5: La Junta de Govern Local va adjudicar els treballs el passat 8 de setembre per un import conjunt de 27.000 euros. L'actuació busca millorar la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat dels espais i fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure, especialment entre la gent gran.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carles Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no, és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlàvem dels anys 90. En aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició de El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu, allà on siguis, facis el que facis. El Calaix en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix.
0: El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament, hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rostollet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquè amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos, de seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara, ja, és la primera vegada que el tinc a cara a cara, avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla, i ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparicions, sí que hi ha un assassinat, i sí que hi ha una trama. Però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors, que quan hagin llegit el llibre decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base, jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no?, una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat, i llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins en aquesta novel·la. O sigui, en realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb el tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, que sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos, que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí, sí. Doncs aquesta... també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
10: Simpàtics.
9: I molt bons, eh? I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, fora mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just estan l'any, a la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari, i els tios fan una cara, i els periodistes també el veuen, i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model, sí, sí. Sí, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època, precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme, no dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives, eh? Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans, però el d'abans obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins del cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No, jo penso que hem tornat enrere per mirar una mica com era, però tot això que parlem de periodisme dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre, sí, de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents, perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer? I paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
11: Aquí fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no?, alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i més a més, en alguns casos, sense saber-ho, no? Perquè les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció. Dius.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler, que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt ben endinsar-se en aquesta història, no?, de dir què passa. I alhora, doncs, es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, a finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins de la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està redactada, o sigui, la part que passa als anys 80 està redactada amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també em va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, sí, perquè criminalitat n'hi ha. Hi ha una desaparició, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tot una societat en contra, no tot un sistema en contra. Després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però

0: més dura crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim. Hi passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma d'un assassinat d'una noia i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent per aguantar... Si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort, amb una violació, amb un atracament... Si no hi poses una mica de distància i t'agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
1: És una primera novel·la i ja per acabar l'entrevista sí que m'agradaria que em diguessis com ha estat endinsar-te en aquest món de la novel·la, de la ficció, per tu.
0: Bé, ha sigut... Durant molts anys m'hauria agradat escriure novel·les, però no... És a dir, treballant de periodista, escrivia altres coses. Vaig fer de periodista durant 30 anys i no vaig deixar d'escriure ni un minut durant els 30 anys aquests. I suposo que ara tinc una feina que no està relacionada directament amb el periodisme escrit, i el deixar d'escriure, doncs em van venir ganes d'escriure una altra cosa, no? I em vaig posar, proves a escriure una novel·la i va sortir, la veritat és que em va sortir més ràpid del que em pensava i continua, vull dir que m'anasso amb continuar.
1: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
0: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures de Louis Armstrong, que és el nom del periodista, protagonista i companyia, sí.
1: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com he fet memòria recordant quan traiem el radiocasset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això.
0: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el radiocasset perquè no el robessin, sí.
1: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i molts èxits.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Ver de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Beure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest beure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi, ja ho sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat, quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base, que uneix, no, aquesta literatura amb la història, i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat, i hi ha tantes coses que he pensat, com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cap. No és una qüestió de cervell. És una qüestió de biblioteca. Una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura. El vi a la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot perquè el meu pare feia vi. I jo mai vaig fer res en relació a aquest vi de... que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt, molt, molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació,

0: sessió, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
0: Perquè, d'alguna manera, no se trata d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi. Amb
1: vi. Canvia, eh? Dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
0: Canvia molt.
1: Un sol mot...
0: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
0: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del 18, des del vi efusiu del desig eròtic, rococó, el vi revolucionari de la revolució, de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de, diríem, de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca, fins a el que diuen aquella ebrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que bé que ho dius.
0: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació. No? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les veus. A mi aquest tramat de veus infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garrova, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa. I el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama i ordit amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura, però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no?, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
0: Sí, i només hauria de ser una curiositat, perquè, vull dir... Per ventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però, vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca. No en el marc de de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no que t'hi he pensat. Dic, no sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era, i al final és fruit de la terra.
0: Perquè hi ha una imatge, una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafem la literatura, però podríem agafar l'art, o podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut, a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no es tracta del tast, aquí no es tracta del vi com a negoci, aquí no es tracta del vi des del consum. Aquí es tracta de com la literatura escriu el vi i com el tracta. En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura, està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo, que s'ha inventat una paraula, que és epistenologia, que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi, i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions del vi. Per què? Perquè entenc que el vi és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el vi, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi de ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I, en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure, d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tenc el nas completament destrotat perquè el Covid no me'l va deixar desballestat. Però tenc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se tracta d'una visió tècnica del vi, sinó que se tracta d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part en un concepte de la civilització. Això és Follner. A vegades ningú no recorda en qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tota aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, i m'he fet tota una llista, però ara tenia una curiositat quan venia cap aquí abans de l'entrevista, que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
0: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del 18 i tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals, vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el D8 recull tota la tradició necreàntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar amb el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos... No tenc, vull dir, tenc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tenc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanta una mica i ja tornaràs. Però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitem. I, per tant, no hi ha un autor primer. Però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
0: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar endavant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire. Jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per aventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
0: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
0: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa. L'animal que bou sense set és l'home, però també el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Figaro. I, per tant, crec que aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una citació fantasma que hauria de ser aquí i no és.
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista.
0: Clar que sí.
1: Però tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
0: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del vi, fins i tot, veure'n és alguna cosa que s'ha de fer, que es pot fer. Fins i tot, recordar que la paraula sobrietat implica una realitat anterior. Eh? Vull dir, la paraula sobrietat implica la preexistència del vi, d'allò que no has de beure. Per tant, el vi és previ a la sobrietat. No? Vull dir, ara que estan tan de moda les noves sobrietats, vull dir, podríem parlar d'aquesta qüestió. Però, fins i tot, les noves sobrietats, que se poden convertir en ebrietats, pensa amb els règims contemporanis només alimentaris, i veure si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que per ventura no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi i llegiu. Llegiu molt. I llegiu abans de la copa de vi i llegiu, Sebastià, després
0: de la copa de vi. Sí, llegiu. Sobretot, llegiu.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vivop, a la col·lecció Envinats d'en Sebastià Perelló, però també us aconsello, als qui no el conegueu, recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
0: Sí, llegiu, llegiu sobretot. Si no llegiu Sebastià Perelló és igual, però llegiu.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socias.
7: La setmana passada vam compartir amb vosaltres entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva.
1: Arribem tard, però acabem arribant perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi, és Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
8: Moltes gràcies a tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge, perquè ara tens presentació.
8: Sí, ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res, tenim... sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la flor malva, tot una vida de poesia.
8: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys, i en tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta, de fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes, trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és, depèn una mica també dels moments, segurament d'aquí un any ja hauria triat alguns altres poemes, o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
8: Sí, sí, sens dubte. A més, ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80, primeria dels 90, i sempre hi va haver una amistat molt forta i una gran comunicació molt nodridora sobre recomanacions, era constant, vull dir, i sobretot arran del mòbil, de poder-nos enviar missatges, jo crec que la cosa es va incrementar perquè eren molt, molt freqüents els missatges entre ell i jo, en què ens recomanàvem llibres, comentàvem coses de l'actualitat, també política, etcètera, etcètera. Sí, sí.
1: Bé, una de les alegries de la tecnologia, que a vegades ens dona més disgustos que alegries,
8: sens dubte,
1: però sempre queden coses boniques. Tu ara parlaves d'aquesta repassada de gairebé tota una vida i de la tria que fas en certs moments. Però, clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
8: Sens dubte, és... per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys, que que en llegia i que n'escrivia. Malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic, també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
1: És que aquí està la gràcia, no? I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra en una altra etapa de la teva vida i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. Tu planteges això, de fer-ho?
8: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no? Que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
1: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre ho dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que, abans d'anar a dormir, tens aquells petits minuts i endur-te'l amb tu al coixí.
8: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven i que, com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acaben i acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula, no, del Forrest Gump, és molt bona, sí, són bombonets. Just.
1: És que serà una delícia i jo des d'aquí us aconsello. Bé, nosaltres el tindrem amb més profunditat, ara el deixarem marxar, moltes perquè l'espera l'escenari, però gràcies, Jordi, per aquesta estona.
8: A tu i pel teu programa.
7: Comencem amb les recomanacions i ho fem amb una editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant.
9: Un dels últims llibres que hem publicat a Bibop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un home... És un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt bonica, diu, perquè estimo la naturalesa no puc veure qualsevol tipus de vi, no? Seria una mica això. I després hi ha una altra que si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-en, cal respectar-la perquè ens respecti, cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li, cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre, cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
7: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
10: Hola, bona tarda, soc Josep Tor Miralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge capdalt per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic, estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podré estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso que el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, a la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
7: Raó i cor són els protagonistes de la següent proposta.
11: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions, i us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers, hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen, per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes, de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop, i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima.
7: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
12: Des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les Amigues Retrobades, de la Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susie Ramat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra al comissariat de propaganda i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures, que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors, aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors, la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparar el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, estan traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula, i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques, de no li agradaven les entrevistes, per exemple, posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa, doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és el que una mica vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
7: Des de Boliana Edicions ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
13: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant a ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès, i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no? Molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua per passar una estona divertida i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura que els refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
7: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
10: Bé, Ida, hem vingut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, que va sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I, bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica, doncs, una mica a embatumar o distreure o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista, doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que tenim unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals s'ha obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, s'ha obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És la novel·la d'algú que comença a boicotejar aquell projecte que hauria de ser el seu somni, s'acaba convertint en el seu malson i comença a investigar i a gratar i a buscar coses que envolten aquests personatges i que no acaben de ser clares, no? Novel·la d'intriga, de misteri, feta amb molt d'humor, amb molta acidesa, amb moltes ganes de fer crítica social i política del món en què vivim. I, bueno, jo crec que ha quedat un llibre entretingut i endavant.
14: Bueno, doncs avui he vingut aquí al Riu de Lletres a parlar dels Erms, que és la meva última novel·la. És un premi Anagrama del 2026. És una novel·la que n'estic especialment orgullosa. Suposo que sempre has d'estar especialment orgullós de l'últim llibre que surt, perquè em sembla que, bueno, que era ambiciós en diversos aspectes i crec que me n'he sortit. És una novel·la que parla sobre les il·lusions, sobre quan no tenim il·lusió, on l'anem a buscar, no? Com ens ho fem per tenir il·lusions, que és una cosa bastant difícil. I d'alguna manera ve a defensar la tesi que al final les il·lusions són una cosa que ha d'estar a dins del nostre cap, i que per tant, si vols tenir il·lusió, el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació, amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
3: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és, miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat, i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies, i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
3: Moment, espera't un segon, eh?
2: Què estàs fent?
3: Tinc una mostra d'una pissarra d'aquí dalt dels Pirineus, del Ripollès, sí. Que se li ha bloquejat l'energia... I estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
2: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la, eh?
3: No, després...
2: I has de que la pissarra té bloquejos emocionals...
3: Però després li aplicaré un cataplasma, eh?
2: Ja estarà. Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i ja n'ha vist de tots colors, eh? Jo no sé si ve d'això. Però bueno, escolta. Sí.
3: Però bueno, igual que n'hem vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no fa falta que ens anem gaire lluny, de fet.
2: A veure, explica'ns, tens alguna experiència? Tu?
3: Hi has anat mai, al curandero?
2: Jo no hi he anat mai. Mm. Tu sí? Hi has estat?
3: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
2: Clar, no ho posa.
3: No ho posa.
2: No és un títol,
3: no,
2: de curandero,
3: exacte,
2: diguem.
3: Però què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Vas a veure i ell...
2: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
3: un guaridor,
2: no?
3: Sí, diguem-ne així. Guaridors. Sí. Hem de canviar el títol, del programa. Ah, t'ho dic ara.
2: Bueno.
3: M'he fet tard.
2: Si no, que se'ns enfadarà.
3: Potser he fet tard. Clar, on ens els trobem, els curanderos? Jo diré curandero, eh?
2: A veure.
3: És que és més...
2: Tothom coneix curandero.
3: Fa com més de català. Curandero és que cura, no? Del curandero. Que carai.
2: Sí, sí, clar.
3: Sí.
2: Sé
3: que tindrem crítiques, per això.
2: No passa res, les assumirem.
3: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, vale?
2: Sí? És una cosa transversal,
3: sí.
2: Mundial?
3: Sí, i un curandero pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i... Hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no una comunitat que comparteix els seus
2: saber. Sí, o sigui, quan dius creences, creences o la cultura,
3: sí,
2: vols dir?
3: Sí, diguem-ho així, cultura, d'acord.
2: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de...
3: No? Exacte. I fa moltes funcions. té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser d'exorcista, eh? O de confident. Fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa.
2: Clar. O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt, molt àmplia. Algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
3: Exacte, exacte.
2: D'alguna manera.
3: Sí, de fet, aquests els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això. Vull dir, al final, el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
2: Sí.
3: I tu quan tens...
2: És una cosa dolenta,
3: sí,
2: no la volem.
3: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no? Aleshores, necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, siguin o no siguin encertades. Atenció, eh?
2: Ja, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
3: Clar. Poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn. L'OMS recorda, o sigui, té un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si em funciona la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
2: O sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, no? Fins i tot l'homeopatia. Però
3: exacte.
2: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
3: Ah, exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant també, hem de dir, perquè si abans un curandero podries dir doncs, que era, mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
2: Bueno,
3: no ho sé.
2: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem trobat.
3: Potser sí,
2: no?
3: Però s'han d'actualitzar en el temps també. I si abans es podia parlar de sants, de malduls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí dalt.
2: La pedra,
3: sí.
2: Clar.
3: Neteges, o sigui, coses ja que són una mica més New Age. Es coneix com el New Age.
2: Ja, exacte.
3: Vale.
2: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
3: Sí. Ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica de Llatina potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
2: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica etèria, potser, oi?
3: Màgia i fins i tot, a vegades...
2: Encanteris,
3: sí, o... Sí, i fins i tot, a vegades, et diria religió. Ara, si abans hem dit
2: això,
3: que... Fins,
2: bueno,
3: pot...
2: fe, no? Creença.
3: Sí, es pot considerar com una figura religiosa perquè, a vegades, el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do. El bo de curar.
2: Li dona aquella força o aquell... Ah,
3: sí. Bueno, això, a veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no?, és un miracle.
2: Efectivament.
3: Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
2: Clar.
3: És que no estaves preparat.
2: No hi havia inspiració suficient.
3: Sí, és que no vibres, clar. No vibres bé, saps?
2: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
3: Aquí està.
2: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no?, que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix, i en algunes cultures potser continua sent el mateix encara, no?
3: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, la persona a qui anaves a buscar les respostes.
2: Exacte. Sí, exacte, el savi, el druida,
3: sí,
2: no?, també, el que feia
3: sí,
2: en el seu moment.
3: Sí, senyor.
2: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta. Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt, des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
2: Veus? Quan... Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
4: no li va pas malament la vida.
2: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai, tu, un curandero, o què?
4: Jo diria que sí.
2: també diries, o sigui, no ho sabem, estem en el terreny de... Ah, molt bé.
4: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic, bastant popular, i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé, i un dia vaig decidir provar-lo.
2: I et va anar bé?
4: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
2: Ah, home, doncs mira, i era, es pot saber o no?
4: Sí, em va dir que anés al metge.
2: Bueno, doncs, i et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors, i li vas pagar en aquest tio o no?
4: Sí, però va funcionar, eh? O sigui, veus? Tot resolt.
2: Cap allà que sí, vas anar. Sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té algun... No? Pot ser que sí?
4: Segurament tira bastant per aquí. Jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica... El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
2: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos? Perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, No sé tu què has trobat.
4: És una cosa molt de les Filipines, sobretot. És un país on el tema va prosperar bastant i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
2: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo,
4: sí,
2: realment.
4: Molt recomanable.
2: Del Jim Carrey.
4: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
2: Sí.
4: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives, i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que bueno, li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, sense algun problema.
3: Doncs bé, amb
4: les mans, tot.
2: Amb les mans, amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant sòrdids, diguem.
4: Sí.
2: Però, esclar...
4: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
2: Ja. De fet, es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se. No? I com ell, fins i tot, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
4: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que s'han... O sigui, hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia. O sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere. I l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt, molt, molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable. O sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero que havia estudiat.
2: O sigui, va fer un estudi sistemàtic, ben fet,
4: els curanderos,
2: i va arribar a la conclusió que res de res.
4: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia, I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana contra l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
2: directament,
4: forma.
2: Eh?
4: Sí, sí.
2: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
4: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
2: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
4: Sí, segurament, sí.
2: Poder.
4: Sí, sí, sí.
2: Si els diguis, no, saps què? Això ves a l'oncòleg que t'ho miri, sí, sí, sí. I poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
4: Sí, bueno, esclar. Sí, sí, no acaba de funcionar.
2: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
4: M'ha semblat molt interessant i ha citat un referent total, que és James Randi, a la introducció.
2: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades i
4: James Randi
2: és un far.
4: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció, Arthur C. Clarke.
2: Oh, home, sí. Oh. Compte, que això, sí, sí. Això són paraules majores.
3: Està pujant de nivell, això.
4: Arthur C. Clarke,
2: això és sèrio.
4: Entre altres, autor de 2001, Odissea a l'espai, sí. Obra de referència total.
2: El Blade Runner.
4: Es va aliar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica, i això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica.

0: final és enganyar o fer veure el que no és, no?
1: En tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
0: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
2: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè és
0: s'ha de, que dèiem, no?
2: S'ha de desmentir, sí. Perquè dit clar i curt i ras, és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas a un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res. Dit curt i ras. Però mira, sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
0: Clar, o sigui, s'ha provat, en algun lloc?
2: Sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
0: Cirurgia placebo,
2: Cirurgia placebo, sí senyor.
0: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és... com, diguem-ne que és alguna manera de és un efecte positiu de la ment, no?
2: Exacte.
0: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat, un efecte positiu.
2: Exacte.
0: No?
2: En aquest cas van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Que jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
0: Sí. Es manifesti. Uns quants. Si tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
2: Rentat artroscòpic.
1: Sí.
0: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal, això? Fa mal?
1: Home, sí.
0: Sona que fa mal, eh?
2: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? Atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest cas vol dir retirar, regularitzar, restituir teixits, vale? que es considerin problemàtics. I un tercer grup se li va practicar cirurgia placebo. Vale?
0: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense fer-la?
2: Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins. Vale? I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos, on tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
0: Però clar, representava... representava
2: que tens una artrosi.
0: Un dels grups?
2: Sí.
0: Clar, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
2: Exactament. Aleshores van...
0: Per tant, se'ls feien fer recuperació unes articulacions que tenien artrosi.
2: Exactament.
0: Ostres, és agosarat, eh?
2: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
0: Sí.
2: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos. És a dir, es feien amb escales de dolor.
0: Vale, dos anys.
2: Sí. Escales de dolor, simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, i tant, no tu menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
0: Ostres, curiós, això,
2: A nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns els havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
0: Imagina't. El això poder curatiu de la ment, diguem, eh?
2: Això és incòmode.
0: Això de... Sí, perquè deixen mal, en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
2: Sí, senyor, però...

0: Però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real,
1: i tant,
0: estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
1: Sí, sí.
0: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però, sí, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
1: Clar, vale. Està clar. Això, sí, sí, és evident. Però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
0: Exacte, exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa, però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol, vale?
1: Està clar. I a canvi de diners, sí, no? Generalment, sí.
0: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Fins i tot dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
1: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
0: Exacte. No? La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
1: Clar, clar.
0: Això és important.
1: Clar, clar. Aquesta és la idea.
0: I tant.
1: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
2: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans volia dir que estic reflexionant sobre si, després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
1: Home, és que aquí estem, eh?
2: Però bé.
1: Al tanto.
0: Jo ho he deixat anar.
1: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
2: I
1: si has anat de pago,
2: i amb monges.
1: Ara dius, ep!
2: I amb monges.
1: I imagina't.
0: T'hi van tirar aigua beneïda i el tens, això. Allà.
2: Monges del quiròfan, sí, és una experiència que curiosa, també.
0: Però això és una mica com
1: les cames nues, eh?
0: Com l'extremunció, no sé, això.
2: Bueno, sí. Bueno, ja ho tens allà, ho tens allà a punt.
1: Sí. Ho tens tot allà al costat, sí, sí, és com... Bueno.
2: Jo em feia gràcia parlar... Jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I la veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així de intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
0: Tens molt bon portuguès, eh?
1: João Teixeira de Faria, eh?
0: Molt bon portuguès.
2: Sí. També conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu, o sigui que
1: veus?
2: Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
0: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
2: Bueno, aquest senyor va ser
1: un
2: dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot, curanderisme en general, també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat, com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Sempre hi sol haver interès en realment què hi ha darrere d'aquests fenòmens, que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de João do Deus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
1: Que estrany, no m'ho esperava, sí, que això passés.
2: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
0: Home,
1: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
2: A Brasil. 500,
1: ah, Brasil.
2: 500 anys de presó per abusos sexuals.
0: Ep.
1: Val. Per tant, es derivava cap aquí el tema, eh?
0: Estava aprofitant una mica el seu poder, eh?
2: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
1: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho d'alguna manera, el tema.
0: Mare meva.
2: I després he seguit buscant I he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
0: Era bo, aquest? Ojo, L'he de veure-li.
2: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
1: Home.
2: Concretament,
1: Dr. Fritz.
2: Adolf Fritz.
1: No té a veure amb les patates, eh?
2: No.
1: Fritz Ravis?
2: No, no, no, no. El Dr. Fritz. No, no, no. Llavors he intentat buscar coses del Dr. Fritz i he trobat que no era una persona.
1: Ah, com que no?
0: No era una
1: persona. Era una meva, què era?
2: No, era un esperit.
1: Ah! Val, que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home.
2: El Dr. Fritz era un esperit que era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
0: Home, però què més vols?
1: A través de mèdiums, el que deia... bueno, una mica el que deia el Jordi, però al revés.
2: Sí, sí.
0: Que si falles... Mira, era ell.
2: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell, a través del mèdium, executava l'operació.
1: I aquí... Val, és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú...
2: Sí, i et mirés la...
1: Ja entenc.
2: Així és l'oftalmologia.
1: La còrnia, diguem. Sí, sí. Vale. Okay.
2: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges, i el busqueu, un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, l'Edson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien cirurgia psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar...
0: Tots.
2: Sí, sí, sí. Es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabats jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
1: Això hagués passat de voltes, eh?
2: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per suposo evitar casos com aquests o com el del magnífic Joao de Deus.
1: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
2: Sí.
1: Perquè,
2: sí, sí.
1: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, no, home, no, jo no et preocupis que t'ho curaré tot, i l'altra és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
0: Deixem que canvio de tema un moment, eh? És que
1: veure,
0: jo estava pensant ara que
1: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
0: Sí, però és que jo, lo de la Terra plana, el capítol de la Terra plana, jo el tinc fet de la temporada 1.
1: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surs ara amb un ciri trencat i què hem de fer? No ho sé.
0: No, però és que bueno, ho tinc... És que més l'he anat ampliant, és molt llarg ja.
1: Però ja en vam parlar, n'hem parlat d'això. Ja ho hem dit.
2: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
1: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
0: Quan ens vam trobar?
1: Ja hem dit... Bueno, vam fer un cafè, si ens vam trobar casualitat, però... Ja ho parlarem, ja ho parlarem.
0: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu
1: res. Ja ho parlarem. No, home, no, a veure, Jordi, no t'enfadis.
0: Jo ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre, eh? Ja ho veig.
1: Aquestes coses avorreixen molt els espectadors. No els interessen, aquestes coses. Bueno, va, avancem, que si no, encara ens hi fotrem mal. Aviam, després d'aquest viatge... que hem fet per mans miraculoses, fetges de xai, quiròfans invisibles... Crec que hem de tornar o hem d'anar a la nostra secció preferida, sense que ningú se m'enfadi, que és la del Museu d'Invents i de fenòmens estrafolaris. Tenim amb nosaltres l'home que, si et diu que t'operarà sense bisturí, com a mínim t'ensenyarà abans del tutorial de YouTube. Xavi Gorro, què ens portes avui? Bona tarda, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bones. Com anem?
1: Estàs bé?
3: Estic bé.
1: Està tot bé de lo teu? T'han hagut de curar alguna cosa? Has hagut d'anar al curandero? Tu?
3: Jo vull fer un apunt del vostre programa. Perquè, clar, heu parlat del doctor Fritz i d'un tal senyor Haribo. Què està passant? O sigui, Fritz de les patates i Haribo les xutxes. Què passa aquí?
1: No, no sé, això, l'Albert, no sé on busca la informació, però... És un
3: aquí
1: tema
3: algú,
1: comestible, tot, pel que veig. Sí.
3: Jo no vull dir res, però aquí hi ha alguna
1: cosa. Sí, aquí... Propaganda encoberta.
2: He buscat si hi havia el doctor Ravitch per compensar, però no ho he trobat.
1: Ja seria extraordinari.
0: I el Tetous.
1: Semblaria... No sé si confiaria gaire en el doctor Tetous. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
3: A veure, avui vosaltres heu parlat de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge estadounidense. Sí, a veure, com el del JJ, però sense la JJ, saps?
1: Sí, un tio amb prestigi, diguem.
3: Un tio amb prestigi, sí, sí. Un metge amb una carrera acadèmica brillant, fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina, perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
1: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu. O sigui, la radiònica és una altra cosa. La qüestió és que, si comença per ràdio, sembla molt molon, no? Era, la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
3: Pot ser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que òbviament no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà, doncs, emet. Val? I que a través d'això, doncs, es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. En principi, mola.
1: Així, home, si explicat així, sembla magnífic, no?
3: Sí, en principi està bé.
1: A veure si, si funciona.
3: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina.
1: Cara, com no és de Massachusetts.
3: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, a veure, que el tio era bo.
1: Bastant precoç.
3: Sí, a més va treballar com a professor de patologia i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties. Martell petit, espero.
4: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
1: Que ja està, i així ja no et fa mal. Exacte. No, home, espero que no fos un mall, diguem.
3: A mi em va recordar el capítol aquell del Simpson, que Homer es fa osteòpata amb un cubo de vasos, o sigui, troba que hi ha un cubell d'escombraries que està bunyaca de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
1: Ah, sí, és veritat.
3: M'ha recordat això. Però aquest paio deia que això...
1: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys.
3: Sí. Compte,
1: eh?
3: Sí. Carai. I va ser professor, va exercir de metge, va ser professor. Però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí?
1: Dinamitzador, i has dit que la radiònica, no?
3: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor deia, aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
1: O sigui, era un diagnosticador, el dinamitzador diagnosticava.
3: Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament...
1: Bueno, o sigui, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
3: Bueno, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
1: Sí.
3: Bàsicament, que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, la signatura d'una persona.
1: La signatura,
3: o, o una fotografia, fins i tot, i aquí, amb aquests elements a dins, la parella es connectava a una persona que estava sana, una persona que estava bé, se li connectava una espècie de... al front se li connectava un aparato, i llavors el metge donava una sèrie de cops a l'abdomen del subjecte que estava sa, i basant-se en els sons que produïa, determinava quin tipus de malaltia o quina gravetat tenia la persona original, diguem, la persona a la qual se li havien ficat les mostres. Sí? O sigui, fiqueu-vos en el nivell de locura, eh?
1: Sí, perquè, clar, la interpretació de la malaltia en qüestió, en fi, no sé, és una cosa molt, molt, molt subjectiva, no?
3: Bueno, perquè segons ell vibraran diferent. Que la persona sana vibrarà d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrarà d'una altra. Però, bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que, bàsicament, era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè veien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, és una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
1: Era un arbre de Nadal encapsulat, diguem.
3: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infraganti d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. Que li van dir, a veure, noi...
1: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
3: sí.
1: Sí, que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència-ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen i s'apaguen, i última hora darrere, res.
3: Sí, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència sense cap base científica, i no és medicina ni res, però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient amb la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te viure bé. Ja ho parlàveu això amb el tema del fa uns programes.
4: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic
1: existeix
4: perquè...
1: Existeix això, és una associació, entenc.
4: Ja mirant aquí que tenen un aparatet que fa un generador d'hormón d'alto rendimiento.
1: Ah, mira.
4: Que val 1.500
3: euros.
4: És un altre
3: aparell, sí.
1: 1.500
4: euros.
1: Hi ha algú aquí...
2: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns quants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
4: Em trobaria millor, segur.
1: Podríem fer una botiga de radiònica, eh? Què us sembla? Podem provar-ho, escolta'm, jo què sé.
4: Oh, i tant.
2: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
4: Sí, hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
1: All-in.
4: Sí, tot aquí.
1: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
3: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
1: També és veritat.
3: Clar, hauríem de comprar la màquina i molts advocats.
1: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen i com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat!

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert, tingut un dels moments destacats, a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada a la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
4: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia vam tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
2: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
4: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
2: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
4: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
2: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La Diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat UREIS, la Unitat de Reforç Especial, Intervenció i Seguretat de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
5: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir UIS a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'UREIS, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
2: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat. Ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
5: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís, vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca.
2: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
3: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu també hem conegut les activitats del mes de la gent gran. De fet, aquest dijous es celebrava el Dia Internacional de la Gent Gran, on una representació de Sant Andreu de la Barca es va dirigir a la ciutat de Barcelona per participar en una manifestació. Aquesta setmana, dilluns, parlàvem amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, de les diferents activitats programades aquest mes d'octubre. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Bueno, pues el 1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran i todo este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la Gent Gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
2: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans del municipi?
6: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del Casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el Casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
2: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
6: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del Casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
2: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
6: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo, y entonces coincidiendo con este mes hacemos el concurso de petanca, y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
2: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
6: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir, y hacerla en la calle es especialmente interesante, porque

0: vosotros, como siempre, por darnos voz.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I aquest mes d'octubre no només se celebra doncs, el mes de la gent gran, també se celebra l'octubre trans amb diferents activitats. La primera, aquest dijous, l'Espai Ciutadà, convocat el primer dijous de cada mes davant de les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha comptat amb la participació de Transversal. En té més detalls, Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquest dijous l'Octubre Trans amb una nova edició de l'Espai Ciutadà que ha comptat amb la participació de Transversal, una entitat formada per famílies de persones trans. La trobada permet compartir experiències i donar visibilitat a la realitat de les persones trans i les seves famílies, amb especial atenció a la necessitat de continuar avançant en la visibilitat de la identitat trans. Gorka Chasco, vocal de l'entitat, ha subratllat la importància de participar en aquests espais públics que li donen visibilitat a les persones trans.
4: Donar visibilitat a la nova societat que hem creat a nivell local per visibilitzar-la i perquè les famílies sàpiguen que tenen un punt d'informació i que no estan sols.
3: Què implica encara avui en dia que les persones trans hagin de reivindicar que la seva identitat no és una cosa rara?
4: Sobretot el que has dit, que no és ninguna cosa rara, és el més normal del món. Això existeix des dels temps fa molts anys i bueno, aconseguir que sobretot de respecte i normalitat.
3: Des de Transversal, com viuen les famílies aquest procés i quines són les principals dificultats que troben al dia a dia?
4: Sobretot l'educació que hem rebut nosaltres. Cada família és una cosa diferent i jo em poso d'exemple jo, que gràcies a mi hijo pues m'he reeducat.
3: Quin paper tenen les famílies a l'hora d'acompanyar infants i joves trans i garantir que puguin viure la seva identitat amb normalitat?
4: El més important que n'hi ha. Si a casa no es senten segurs, difícilment sentiran segurs a la societat, al carrer.
3: Què us agradaria que entengués aquelles persones que encara tenen dubtes o desconeixements sobre la realitat de les persones trans?
4: Bueno, que són persones normals i no hi ha ninguna diferència. O sea, que tienen su cuerpo, tienen su pensamiento, tienen... Esto es como el que le gusta un color o le gusta otro. O sea, no hacen daño a nadie, o sea, respeto y ya está.
3: Avui teniu aquest espai per donar visibilitat al vostre col·lectiu, a la vostra entitat. Quin missatge voldríeu fer arribar per la gent de Sant Andreu de la Barca que us veu avui?
4: Sobretot, ja ho he dit, respecte a tothom, el pensament sigui lliure i que són persones igual que tothom.
3: L'acte ha donat veu a un grup de famílies de persones trans i ha posat el focus en la despatologització i l'acompanyament de les persones trans.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Miriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
5: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
2: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Bum Bum.
5: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
2: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
5: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
2: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
5: Sí,
2: és el que costa més, no?
5: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
2: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
5: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
2: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
5: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
2: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
5: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
2: Èxit també amb En Dick Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
5: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
2: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
5: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
2: Com vius l'èxit de tot plegat?
5: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
2: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
5: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura, per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
2: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie En Dick Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions i inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
6: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
2: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
6: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer doncs tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
2: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també sobretot als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
6: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local doncs totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
2: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'activitat esportiva del cap de setmana ve marcada per la celebració de la 15a edició de la cursa de tardor. En aquesta ocasió serà nocturna.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o bueno, el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible. I clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret i, clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i, per tant, volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, al tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí,
0: aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord el que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és una hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem estrenat una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, els corredors, i amb els familiars i afició i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar al Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons. Doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes. I també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran al més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va a un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que es vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Activitat important aquest dissabte en el casino. Reviurà per una nit l'època daurada dels Valls de Saló. Serà aquest dissabte 3 d'octubre a partir de les 9 del vespre, en el marc del centenari de l'edifici del casino. L'activitat de Valls de Saló va començar l'any 1991. Durant més de 25 anys va reunir diverses generacions al voltant del ball. Ho ha recordat Andreu Mitjans, professor de ball, que ens ha recordat una miqueta la història.
3: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngel, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar de la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho. I després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà. I bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
3: Sí, tothom. tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries. I després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent, sobretot, que van animar molt, i, bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més, va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva, i hi havia la part d'anar a ballar...
3: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
3: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana, doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, no, també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia quatre equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
3: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests palls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
3: sí,
0: no?,
3: de sí,
0: vindre,
3: clar,
0: dissabte. Exacte. Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels veïns de Saló, no?
3: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs, que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Aquest dissabte el casino reviurà els balls de Saló, ho farà, doncs, amb aquesta activitat que s'emmarca dins de la celebració del centenari de l'edifici del casino de la ciutat.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest diumenge en el Teatre Núria Espert, a partir de les 6 de la tarda, tindrem l'estrena de Gala Lírica, Els millors èxits, una proposta que reunirà alguna de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Aquesta setmana, a Ràdio Sant Andreu, ens ha acompanyat la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli, que han explicat a Ràdio Sant Andreu detalls del projecte que neix de l'amistat, de la complicitat artística i també de la voluntat d'apropar la lírica als nous públics. L'entrevista està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a continuació escoltarem un fragment del que ens va encantar aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu abans de l'estrena d'aquest diumenge.
4: A lo millor podem cantar una miqueta de La Vanera canta i no llores.
5: Dale.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino, Esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom, ja a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores, i això pues, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-m'hi.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo soc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va passar.
2: No, no, clar, ho van posar
0: al
2: treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia ocorregut quelcom similar, per bé que molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja, ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja... O sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a MigraStudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de MigraStudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, no recordo si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res, que ja...
5: En cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? Que volgués, més enllà del 30 de juny, fer un procés de regularització, ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha en el fons altres raons molt evidents per les quals les persones aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Mm. com has viscut tu, Alba, des de això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat, que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
4: sí,
5: entre regularitats?
4: Sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació de govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir, la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat?

0: tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra que calia acollir, perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
1: Anava a dir que a Maria aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha obrat molt ràpidament l'opinió pública, no?, perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
2: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, i, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos, i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no?, si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que, bueno, que de seguida s'encén, no?
1: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no?, i que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no?, perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
0: És que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament. Necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions

0: molt envellides, que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no?, el missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que a la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
1: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
2: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no?, les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
1: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem, a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies.
3: Moltes
2: gràcies.
0: Gràcies.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
3: una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
4: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
3: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a valors de l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
4: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
3: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
4: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això, ha fet que mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però no, no, ja. Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
3: sí, tant.
4: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no, la representaven pues, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausi que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de sobte et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? La, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
3: Avui Menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
4: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'una altra pel·lícula seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: The Congress.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està en la IA.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que havia, hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i... bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant tot generat, per ordinador també per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants a ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titula Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins a propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. El festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys, i m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt, molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat. Perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. i no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu cert que impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.